0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 7. El foc de Vilaja ha cremat 50.000 hectàrees i s'ha convertit en el més extens de la història de l'estat espanyol. Aquest foc s'hi suma al del costat de la Comunitat de Madrid amb 25.000 hectàrees afectades en una zona on hi ha 90.000 persones entre confinades i desallotjades. A més, hi ha focs a Toledo amb gairebé 5.000 afectats. Les persones totals afectades per les mesures de prevenció per als incendis a tot l'estat se situen al voltant de les 100.000. A més, el foc que crema la Vall d'Uixó continua actiu i ja ha cremat 6.500 hectàrees. El foc va duplicar el seu perímetre durant la nit de dissabte i s'ha ampliat encara més aquest diumenge fins als 48 quilòmetres. Hi ha més de 600.000 persones evacuades i 3 municipis confinats almenys fins a la mitjanit de dilluns a dimarts, quan confien que un canvi de temps ajudi a estabilitzar-ho. I la policia alemanya ha batut el sospitós de l'atropellament massiu que aquest dissabte ha provocat la mort d'una persona i 29 ferits durant la celebració del Christopher Street Day, la festa del Dia de l'Orgull Alemanya. Es podria tractar de el conductor de la furgoneta que estava en recerca i captura. Els esports. Entrada triomfal a l'Olimp de la bicicleta de Tadej Pogacar, que ha guanyat el seu Tour de França i s'ha consagrat com un dels millors ciclistes. Pogacar ha firmat un tour de superioritat extrema, exhibint-se sempre que ha volgut, però tot i haver aconseguit la victòria final, no ha aconseguit guanyar l'última etapa del Tour a París.
0: És l'hora del Flash Matí d'estiu. El Flash Matí de sempre, però en format fresc i compacte. Més ràpid, més directe, més concentrat. Et traiem del llit de 7 a 10 del matí, de dilluns a divendres, amb la millor selecció de ritme matinal. Espavila!
2: Som-hi!
0: Comença el Flash Matí d'estiu.
2: Ara mateix, les 7 i 2 minuts d'aquest dilluns 27 de juliol del 26, engeguem el Flash Matí d'estiu amb el nostre megacrack aquesta setmana.

0: Aquesta és la nova versió del Rayos de Sol, el remix. Henry Méndez, José de Rico, Juan Magán i companyia. Aquesta setmana és directament al Megacrack de Flash FM. Bon dia, què tal, com esteu? Benvingut i benvinguda a una nova entrega del Flash Matí d'estiu. Nova setmana que estem posant en marxa, 27 de juliol, les 7 i 5 minuts, quiero Rayos de Sol. Doncs ara ja, jo crec que ja comencen a aparèixer uns quants, eh? Nova setmana també de caloreta, de temperatures altes, jo crec. Això ens ho confirmarà després d'aquí una estona el nostre home del temps. Jo no sé si heu suat o no aquesta nit, però escolta, us lleveu com us lleveu, toca engegar aquesta nova setmana i, per tant, doncs toca posar en marxa aquestes 3 hores de Flash Matí d'estiu. Aquí l'Héctor Ortega, hola, hola, què tal? Cap de setmana potent o què? Heu sortit de festa i tal? Sí, no? S'ha aprofitat una mica allà, no? Perfecte, així m'agrada. Bé, va, que comencem el dia ben amunt perquè avui sortegem entrades per PortAventura, PortAventura World. Bueno, avui i cada dia d'aquesta setmana, al Flash Matí d'estiu, entrades per PortAventura. Llancem la primera pregunta de la setmana per si algú ja vol començar a participar a través del 628-06-05-13. Quina és l'atracció de PortAventura que més us caga, eh? La que més por us fa. Quan la veus dius, ups, en aquesta no sé si m'atreveixo a pujar. Quina és la que més us caga, va?
1: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-05-13.
0: Jo, la caiguda lliure. O sigui, se'm posen de corbata, és impossible, eh? Quina és l'atracció que més us caga de PortAventura? Sortegem entrades dobles tota aquesta setmana.
1: Tasta el Flash Matí d'estiu abans que es desfaci.
0: Flash! Vinga, va, benvingut i benvinguda. Obrim amb Soul King, Lola Índigo, RUFV. Aquesta és Casanova Remix. Bon dilluns! I'm out of here.

fer una graciosa del Quevedo al costat de l'Elvis Crespo. Mira, dissabte ja van caure de la primera casella del calibre 45. Em penso que estan a la segona. Tampoc et pensis tu que va fer allò una gran davallada, eh? La graciosa per engegar aquesta nova setmana, un quart de vuit ara mateix d'aquest dilluns. Bon dia! Som al flash matí d'estiu. I no podia faltar. Gordo, loco, loco!

0: matí d'estiu a Flash FM.
1: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou doble de l'11, Super 11 o Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
2: Atenció, perquè les entrades volen. L'1 d'agost, Roses acull el festival més gran de la Costa Brava. I tu no te'l pots perdre. 14 hores sense parar, de les 4 de la tarda a les 6 del matí, en un recinte open air amb 4 escenaris i música per tots els nivells. Que qui hi haurà? Doncs Mike Towers, JC Reyes, Winson, Aswell, Bastis, Masia i molts més. Milers de persones ja ho tenen clar i les últimes entrades estan a punt d'esgotar-se. Així que espavila't i compra la teva a mediterraneafestival.es. Flash FM, emissora oficial.
3: Las rebajas de verano ya han comenzado en MacArthur Glen Designer Outlet Málaga. Ven por los descuentos adicionales sobre precios outlet. Quédate para disfrutar de una experiencia de compra cómoda y fresca cuando aprieta el calor. Y recuerda, abrimos todos los días para que aproveches al máximo los mejores descuentos. Porque este verano hay mucho más por descubrir en MacArthur Glen Designer Outlet Málaga.
4: Ay, sangría, sangría, no sé.

0: 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
3: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
2: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
4: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
2: Dijous 30 de juliol, Closing Party amb David Oleat, Joyce i Ángel de Andrés. No et perdis a un dels DJs i productors amb més recorregut musical. De 5 a 10 hits musicals, el millor ambient i una última tarda que promet ser memorable.
4: El millor afterwork de l'estiu t'espera a Añós Park. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
5: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
6: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
5: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
7: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: Ya con Coco. Coco és el títol d'aquesta cançó de l'Omar Curs des de Puerto Rico. A través del flash matí d'estiu d'aquest dilluns. Començarà aquesta nova setmana. Els que treballeu i els que heu hagut de matinar, gràcies per triar, perquè no, aquest programa, el flash matí, fins les 10 del matí, vale?
1: Si no t'aixeques, almenys apuja el volum.
0: Ara.
1: Flash matí d'estiu.
0: Efectivament, a dos quarts l'informatiu, abans... La versió d'Omar Montes del mític de Juan Magán, Ayer la vi.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 8:15. L'incendi de la Vall d'Uixó ha cremat 6.500 hectàrees, però han millorat les condicions per atacar-lo. El subinspector en cap del Consorci de Bombers s'ha mostrat més optimista sobre les possibilitats d'estabilitzar l'incendi el més aviat possible, potser a partir de dimarts. Ara mateix hi ha més de 16.000 persones evacuades i 3 municipis confinats almenys fins a la mitjanit de dilluns a dimarts. I els incendis de Vilamadrid i Toledo ja han afectat una superfície de 77.000 hectàrees, segons el balanç més recent. Només el foc que crema des de dimecres a Àvila ja ha consumit més de 50.000 hectàrees de massa forestal, fet que el converteix ja en l'incendi més important de la història de l'estat espanyol des que se'n tenen registres. Els esports. Entrada triomfal a l'Olimp de la bicicleta de Tadej Pogačar, que ha guanyat el seu 5è Tour de França i s'ha consagrat com un dels millors ciclistes. Pogačar ha firmat un tour de superioritat extrema, però tot i la victòria final, no ha aconseguit guanyar l'última etapa del Tour a París.
0: Especial informatiu.
1: El Palau Robert acull aquest estiu l'exposició Anna Turbau amb veu pròpia, dedicada a una de les pioneres del fotoperiodisme català. La mostra recorre la seva trajectòria a través d'una selecció de fotografies, moltes d'elles inèdites, que documenten les transformacions socials i els moviments ciutadans durant la transició. L'exposició també ofereix una aproximació a la mirada i al compromís social que van marcar la seva obra. D'altra banda, amb l'augment dels desplaçaments amb moto durant els mesos d'estiu, és especialment important extremar les precaucions a la carretera. El Servei Català de Trànsit recorda la importància de respectar els límits de velocitat, mantenir una distància de seguretat adequada i portar sempre l'equipament de protecció homologat. També recomana adaptar la conducció a les condicions de la via i evitar qualsevol distracció amb l'objectiu de reduir la sinistralitat i millorar la seguretat de tots els usuaris de la xarxa viària.
0: Flash matí d'estiu amb Héctor Ortega.

0: Aquesta es diu Sexy and I Know It, eh? Ja sabeu. Ho tenia ben clar. El Enfao, aquesta formació, eh? Sabien que eren sexy, es veien al mirall, es miraven allà i deien sí, sí, sí. Sexy del tot, eh? Al 100%. Són les 7 i 35 minuts ara mateix. Bon dia! Avui sortegem el Flash Matí d'estiu. Entrades dobles perquè aneu a Porta Aventura. Ho estarem fent tota aquesta setmana que avui estem posant en marxa. I la pregunta d'avui és: quina atracció de les de Porta Aventura és la que més us caga, la que més respecte us fa? Aviam.
1: Buenas.
0: Hola.
1: Me llamo Susana.
0: Hola,
1: a mí
0: Susana.
1: La atracción que más miedo me da es el Shambhala.
0: Shambhala.
1: Porque te montas y en nada va súper rápido.
0: Pues sí.
1: Me da mucho más miedo que nada eso, la verdad.
0: Bueno.
1: Buenos días y feliz lunes.
0: Igualmente.
1: Y a ver si puedo participar en las entradas del PortAventura.
0: Ahí me
1: con mi pequeñita. Un saludo.
0: Saludo, clar que sí. Bon, només per enviar un missatge ja esteu participant, eh? Quina és l'atracció que més respecte ho fa? Us fa 628-06-05-13. Per aquí diuen també la caiguda lliure. I una que m'ha fet molta gràcia, diu: a mi la que más me caga és les tazas porque terminas vomitando. Aquesta és veritat, eh?

0: Teníeu la seva morotxa a Flash FM, a Flash Matí d'estiu del dilluns, 100% en marxa. Bon dia, Jan Ponsa.
1: Bon dia, Ignor, què tal, com estàs?
0: Ara us anem a fer la primera repassada del temps de cara a aquest dilluns.
1: Correcte, avui serà novament un dia força tranquil. Bueno, novament no, perquè cap de setmana ha plogut. Doncs avui serà el primer dia de la setmana que ens portarà temperatures més altes, i és que aquesta setmana les temperatures tornaran a pujar, i molt, més de 40 graus aquesta setmana, punts de l'interior. Agafeu-vos el cinturó, que això fa pujada.
0: Yeah.
1: De moment, avui bastant sol al matí, alguns núvols a punts del litoral i del prelitoral de Barcelona al llarg del matí. A la tarda, més sol a la resta, amb alguns núvols d'evolució diurna, és a dir, que creixeran a punts del Pirineu, sense aigua, sense ruixats. Dia molt tranquil avui, a l'espera d'aquesta pujada al llarg de tota la setmana.
0: Mare de Déu, senyor, tio. Quan acabarà això, eh?
1: Doncs mira, probablement a partir de l'octubre.
0: És veritat.
1: Què et sembla?
0: Déu-n'hi-do. Ara mateix, què marquen alguns termòmetres?
1: Doncs mira, Terrassa, 20 graus, a Blancafort, 17, a Miami, Platja, 22 graus i mig, i a Cabrils, al Maresme, 23 graus Celsius.
0: Molt bé, tio. Jan, fins ara.
1: Fins ara.
0: Hem de parlar del Brunch Electronic Festival, perquè tenim aquí ja a tocar una de les edicions més bèsties del Brunch Electronic Festival a Barcelona aquest estiu, del 7 al 9 d'agost. Seran 3 dies non-stop al Parc del Fòrum de Barcelona. Més de 90 artistes, 6 escenaris i una celebració a l'aire lliure. Toco, toco, toco, toco, toco. Amb artistes com Paul Kalkbrenner, Floating Points, Kai Trenada, Eric Bridge i molts, molts més, eh? Bueno, més de

0: Hey, Ànecs!
1: El despertador del país segueix sonant a ritme del flash matí d'estiu. El flash matí de sempre, concentrat en 3 hores. De 7 a 10 de dilluns a divendres, Héctor Ortega combat la calor amb el ritme més fresc del moment. Salta de llit, que l'estiu comença cada dia al flash matí d'estiu. Tot el que necessites per arrencar el dia, també a l'estiu. De 7 a 10, a Flash FM.
2: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
4: Ho sabem, arribar a tot és complicat. La feina, la família, els plans... Però continuar creixent professionalment no hauria de ser-ho. Estudia a la UOC sense renunciar a la teva vida. Aprèn amb un programa 100% online, sense horaris i adaptat al mercat laboral. Tria UOC, si vols.
5: Aquest estiu tenim el pla perfecte a PortAventura World. Refresqueu-vos a Coral Bay, la nova zona de Caribe Aquatic Park, i completeu el dia a Macamano Jungle, el nou trekking familiar a PortAventura Park. PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Entrada d'un dia als dos parcs des de 50 euros. Condicions a portaventuraworld.com.
6: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
7: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11.
6: I se't transmet el fred a la mà?
7: Suposo.
6: Oh.
8: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupón extra de verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: Flash matí d'estiu, de 7 a 10, amb Héctor Ortega.

0: muchacha.
1: Aquesta cançó sonarà aquest dijous a la Ràpita, aquest dijous 30, al Flash on Tour, a terra, a la zona jove de la Ràpita, per la seva festa major, al Lloro. Dijous 30, Flash on Tour, amb el Sergi Domena, Jaume Riu i servidor Héctor Ortega. Us esperem a partir de, doncs a partir de la mitjanit aproximadament, a la zona jove de la Ràpita, a l'antiga Llotja de Peix, en una d'aquestes festes Flash FM, de la qual tenim moltes, moltes ganes. I també portarem moltíssimes samarretes, No hi podeu faltar aquest dijous 30 per la festa major de la Ràpita, festa Flash FM. No hi falteu. De moment estem engegant aquesta nova setmana. Molt bon dia,
2: El matí va fort. Escoltes el Flash matí d'estiu. De dilluns a divendres, de 7 a 10.
3: Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: Busques una benzinera a prop que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu i que tingui targetes de descompte directe per estalviar? Fàcil. El seu nom és Meroil. Meroil. Estacions de proximitat patrocina els informatius.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són les 8. La justícia ha condemnat la dgaia per l'agressió sexual d'un menor de 8 anys per part d'un altre menor en un centre tutelat. Va passar l'agost del 2023, ara farà 3 anys, en un centre residencial de Barcelona. Amb tot plegat, la dgaia haurà d'indemnitzar amb 12.500 euros a la víctima i la seva família i l'altre noi tutelat que va admetre l'agressió haurà de passar 2 anys internat en un centre de justícia juvenil. D'altra banda, el foc d'Àvila ja ha cremat 50.000 hectàrees i s'ha convertit en el més extens de la història de l'Estat. Aquest foc s'hi suma al del costat a la Comunitat de Madrid en una zona on hi ha 90.000 persones entre confinades i desallotjades. A més, hi ha focs a Toledo amb gairebé 5.000 afectats i un altre a la Vall d'Uixó, a Castelló, on s'han desallotjat 16.000 habitants. Les persones totals afectades per les mesures de prevenció per als incendis a tot l'Estat se situen al voltant de les 100.000. I la policia alemanya ha batut el sospitós de l'atropellament massiu que aquest dissabte va provocar la mort d'una persona i 29 ferits durant la celebració del Christopher Street Day, la festa del Dia de l'Orgull a Alemanya. Es podria tractar del conductor de la furgoneta que estava en recerca i captura. Els esports. Entrada triomfal a l'Olimp de la bicicleta de Tadej Pogacar, que ha guanyat el seu 5è Tour de França i s'ha consagrat com un dels millors ciclistes. Pogacar ha firmat un tour de superioritat extrema, però tot i la victòria final no ha aconseguit guanyar l'última etapa del Tour a París.
0: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
1: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
3: Flash.
1: Flash FM.
4: La que manda.

0: més i ho van aconseguir, eh? Volien ser números 1 a Flash FM i ho van aconseguir, el Quevedo amb la nova línia. Amb aquesta cançó que es diu El Golpito, és el nou número 1 aquí a Flash FM, a la llista del calibre 45. Són les 8 i 5 minuts, vale o no?
1: Vale.
0: Vinga, vale, bon dia a tothom. Som al Flash Matí d'estiu. Vinga, vamos. Ara, home. Posem en marxa aquesta nova hora del programa que us desperta al llarg d'aquest estiu, eh? No us abandonarem ni un sol dia, cada dia de dilluns a divendres de 7 a 10 del matí. Aquí l'Ortega, avui amb entrades per PortAventura. Volem saber quina és l'atracció que més respecte us fa, eh? Aquella que us caga una miqueta més quan us heu de pujar, vale? WhatsApps al número de sempre, eh? Ui, ja s'ha cagat aquest. 628-06-0513. Hola, bon dia.
2: Bon dia, Flash. Hola. Mira, us estic escoltant ara mateix. Res, volia dir que per mi l'atracció que em dóna més por són literalment totes.
0: Totes.
2: El Shambhala, la bueno. Caiguda Libre... Mai m'he muntat a ninguna, però perquè ah, no? Totes em donen por. O sigui que totes em fan vomitar, jo crec. Però bueno, com he escoltat que esteu sortejant unes entrades,
0: sí.
2: Vull anar per veure si em puc muntar d'una vegada.
0: Està molt bé.
2: Moltes gràcies. Adéu.
0: A tu pel missatge. Adéu, adéu. Home, has de confirmar si realment vomitaries o no. Home, no, jo crec que no. És com el meme aquell, no? Però bueno, si no vomito... 628-06-0513. Hola!
3: Bon dia, Flasheros. Soc Meri de Viladecans.
0: Hola, Meri.
3: Volia participar a les entrades dobles del Port Aventura.
0: Ui.
3: A mi l'atracció que més por o més respecte em dona és la de la caiguda lliure.
0: Ai, sí.
3: Perquè no pots ni expressar el que sents. Tu grites i se't fica tot cap a dins. No, no pots fer res. Gràcies.
0: Tota la raó del món. Comparteixo opinió, eh? A mi se'm posen de corbata també a la caiguda lliure. A mi allà no m'hi veus, eh? No m'hi trobes allà.
4: Bon dia, Flash.
0: Hola.
4: Pues a mí la atracción que más miedo me da de PortAventura, sin duda, la caída libre.
0: Tú también, ¿eh?
4: He ido 100.000 millones de veces y es la única que jamás me he subido.
0: Bueno, no
4: en fin, habrá que superarlo.
0: Efectivamente. Va, digueu la vostra. 628-06-0513. Quina és l'atracció de PortAventura que més respecte us fa? Us regalem entrades dobles perquè hi aneu. Gratis.
5: Tens cara de son, però el cos et demana festa. Necessites el Flash Matí d'estiu amb Héctor Ortega.
0: Va, som-hi. Ara amb la Shakira, no podia faltar la del Mundial. Ja va quedar enrere, això, però, eh? Amb Burna Boy, Dai Dai, bon dia.

0: Flash Matides, tio. A Flash FM.
1: Aquest estiu arriba el Branch Electronic Festival 2026. Tres dies non-stop al Parc del Fòrum. Més de 90 artistes, 6 escenaris.
2: I una celebració a l'aire lliure. Paul Kalkbrenner, Floating Points, Caitranada, Eric Pritz i molts més. House, techno, live shows... I un any més, tornen les afterparties oficials del festival a quatre sales icòniques de Barcelona. Input, Upload, La Terrazza i Nàcar Club.
1: Branch Electronic Festival del 7 al 9 d'agost. Entrades a branchelectronicfestival.com.
2: Flash FM, emissora oficial.
3: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón, amb suc espremut. La gran diferència.
4: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes, al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
5: Arriba l'últim capítol de la temporada 27 de MediaMarkt. Les millors ofertes d'aniversari. Com un Samsung Galaxy S25 de 128 GB per 599 euros. Ja disponible a les millors botigues MediaMarkt.
6: Andorra. Flash FM 93.8.
7: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
8: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
9: Ser Premium és accedir a un especialista sense derivació.
10: Ser Premium és comptar amb una segona opinió mèdica internacional.
11: Ser Premium és visitar-te sense avançar el cost.
12: Ser Premium és tenir-ho tot cobert. Amb Salut Premium de Mora Assegurances, gaudeixes de la tranquil·litat de tenir una cobertura de fins al 100%. I ara també, de nous serveis i prestacions per una millor atenció mèdica per tu i els teus. Consulta'n les condicions a moraassegurances.ad. Salut Premium. Per la teva salut, tot.
13: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom et regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
14: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

Patitoa, és el que ens expliquen l'Anna Mena i la Lola Índigo, aquesta parella d'artistasses que sonaran al llarg d'aquest estiu i amb molta força a tot arreu, ja us ho puc assegurar. També aquí, evidentment, a Flash FM i al Flash Matí d'Estiu, aixecant el país en aquest dilluns 27 de juliol. Va, vinga, nova setmana en marxa, allà on sigueu, de Catalunya, Andorra, fronteres. Gràcies per ser-hi i, sobretot, doncs, per acompanyar-nos en aquesta dura missió d'espavilar a tot el personal, eh? Ara amb la Tini, acompanyada d'Ulisses Bueno. Dos amantes, molt bon dia.

0: Opositem Junts, l'acadèmia per preparar les oposicions d'educació de manera online, flexible i sense permanència, patrocina aquest espai.
1: Flash FM, flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són 8:45. Avui s'han publicat els resultats d'una nova enquesta que confirma que l'Aliança Catalana continua pujant. Si avui es fessin eleccions al Parlament de Catalunya, el partit d'extrema dreta seria la segona força més votada, superant per primer cop Esquerra Republicana i li trepitjaria els talons al Partit Socialista. Segons els sondeigs que publica el periòdico, els de Sílvia Orriols aconseguirien entre 25 i 28 diputats i els republicans aconseguirien com a molt 27 escons. I el foc d'Àvila ja ha cremat 50.000 hectàrees i s'ha convertit en el més extens de la història de l'Estat. Aquest foc s'hi suma al del costat de la Comunitat de Madrid, en una zona on hi ha 90.000 persones entre confinades i desallotjades. A més, hi ha focs a Toledo amb gairebé 5.000 afectats i un altre a la Vall d'Uixó, a Castelló, on s'han desallotjat 16.000 habitants. Els esports. Entrada triomfal a l'Olimp de la bicicleta de Tadej Pogacar, que ha guanyat el seu cinquè Tour de França i s'ha consagrat com un dels millors ciclistes. Pogacar ha firmat un tour de superioritat extrema, però tot i la victòria final, no ha aconseguit guanyar l'última etapa del Tour a París.
1: Especial informatiu.
2: Si aquest estiu aneu a la platja, és important seguir algunes recomanacions bàsiques per gaudir d'un bany segur. Consulteu sempre l'estat de la mar i respecteu el color de les banderes. Seguiu les indicacions dels serveis de socorrisme i eviteu banyar-vos si us trobeu malament o hi ha mala mar. També és recomanable mantenir una vigilància constant dels infants i actuar amb prudència per prevenir situacions de risc. D'altra banda, Catalunya es prepara per a l'eclipsi solar total del 12 d'agost amb un ampli programa d'activitats divulgatives organitzades arreu del territori. Xerrades, tallers, observacions, observacions i propostes culturals permetran conèixer millor aquest fenomen astronòmic excepcional i com observar-lo de manera segura. Tota la programació es pot consultar en un únic espai web que recull les activitats previstes i els recursos disponibles per seguir l'eclipsi.
0: Prepara't les oposicions d'educació sense horaris impossibles ni permanències. A Opositem Junts tens preparació online flexible per Catalunya, Comunitat Valenciana i Balears. Temari, programació, situacions d'aprenentatge, C2 de català, defensa oral... T'ho preparem tot i, a més, et corregim tota la programació. Més de 1.000 opositors ja s'han preparat amb Opositem Junts. Entra a opositemjunts.cat i aconsegueix 10 euros de descompte amb el codi FLASH10.
1: Flash matí d'estiu amb Víctor Ortega.

res més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com...

0: Els Tietz, des de l'àlbum Epic Solete, l'any 2023, ho petaven fort, eh? Molt fort! Passen 5 minuts ara mateix de 8:45. Què tal, com esteu? Bé, va, amunt.
1: Tasta el flash matí d'estiu abans que es desfaci.

Matinar és dur. Per això posem la millor música. El Flash Matí d'estiu.

0: Afio Still Loving és la del Quevedo acompanyant a De La Osa, un parell de col·legues que fan cantar a tot el país cada cop que sona aquesta anomenada, com us dic, Still Loving. L'escolteu a Flash FM en aquest flash matí d'estiu del dilluns 27 de juliol. Així comencem aquesta nova setmana. Jan Ponsa, bon dia.
1: Bon dia, Héctor.
0: Bon dia, Jan. Repassem el temps de cara a aquest dilluns. Vinga.
1: Doncs de cara al dilluns i cara a la setmana, deixa'm avançar tota l'audiència de Flash FM.
0: Avança, avança.
1: Que pujarà molt la temperatura novament. Sembla ser que el temps doncs, ens deixa treves de temperatures suaus durant dos dies només i ara ens espera doncs, set dies com a mínim de temperatures, novament, cada dia més altes.
0: Vinga.
1: De moment, avui dilluns, les temperatures ja pujant una mica, dia força assolellat amb alguns núvols al matí a punts del litoral i del prelitoral de Barcelona, i a la tarda s'obrirà més el sol, menys en punts del Pirineu on creixeran algunes nuvolades sense ruixat. Ruixats a la resta de Catalunya, el sol serà el protagonista de la jornada, així com el fum dels incendis de l'interior de la península Ibèrica.
0: Ja. Ai, déu-n'hi-do, com està el pati. Repassem temperatures ara mateix, vinga.
1: Vinga, anem cap a l'Espluga Francolí, 17 graus, Horta Sant Joan també 17 graus, a Barcelona 24 graus i mig, i el Pont de Suert 10 graus.
0: Molt bé, Jan, fins ara, tio.
1: Fins ara.
0: Mike Towers, una namàs demana, eh? Una només. Una de les noves d'aquest tio de Puerto Rico. Temazo, va.

d'ella Batllal l'any 2016 amb una de les seves cançons més icòniques, eh? Aquest Fiebre. Som al Flash Matí d'estiu d'aquest dilluns, així estem engegant aquesta nova setmana. 8:49 exactament, sona BL, no tiene sentido.

0: Animal, Charlie Black, 2016, Flash FM, Flash Matí d'Estiu. Bon dia, bon dilluns. Nova setmana que ens haguem avui i ho fem amb entrades per PortAventura. Si voleu una entrada per, doncs, per anar gratis a PortAventura, heu de contestar la següent pregunta. Quina atracció us fa més respecte, us caga més de totes les de PortAventura? Hola.
1: Bon dia, flasheros. Perdó pel soroll, que vaig camí a la feina.
0: Cap problema.
1: Estic aquí al cotxe. Voldria participar a les entrades de PortAventura i a mi l'atracció que em caga literal és l'Huracán Cóndor, la caiguda lliure.
0: Ja.
1: Fa molt de temps, quan van obrir, vaig pujar, vinga, va, anem a provar.
0: Uh-huh.
1: I quan vaig veure que el dragon que les veia petit,
0: ja,
1: vaig pensar, què faig aquí?
0: Ara les vistes són tremendes.
1: I no he tornat a pujar-me. Merci, un petó.
0: Adéu, adéu, merci pel missatge, bon trajecte. Quin cague, eh? Ara les vistes són espectaculars, eh? Ni cap rooftop d'aquests posturetis... aconsegueix la mateixa vista, eh?
2: Bon dia, Flash.
0: Hola.
2: Soc l'Alejandro de Terrassa. Doncs a mi l'atracció de PortAventura que més por fa és l'estampida.
0: Ja.
2: Però no per res, sinó perquè et deixa l'esquena fer una merda. Apa, que tingueu bon dia.
0: Però està guai, tio. Està guai com per escalfar una miqueta el cos per tot el que li pot venir després quan ja vas a PortAventura, no?
3: Buenos días.
0: Hola.
3: Yo, la verdad es que ya no puedo montarme ninguna más. Me he dormido todas.
0: Hola.
3: Pero me encantaría hacer entradas para mi hijo. Que li encantaria ir a PortAventura. Para que me toquen. Gràcies.
0: Ara, si vas amb el teu fill, t'has de pujar almenys en alguna, tia. La que digui ell, eh?
4: Envia'ns una nota de veu al 628 0605 13.
0: Entrades dobles per PortAventura al llarg d'aquesta setmana. Per tant, si voleu una d'elles, ens dieu quina és l'atracció del parc de PortAventura que us fa més respecte per poder superar-lo ja d'una vegada, per fi, eh? Sona droga, Mora i Zetangana.

0: intento meditar.
1: Flash FM, flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són les 9. La justícia ha condemnat la dagaia per l'agressió sexual d'un menor de 8 anys per part d'un altre menor en un centre tutelat. Va passar l'agost del 2023, ara farà 3 anys, en un centre residencial de Barcelona. Amb tot plegat, la dagaia haurà d'indemnitzar amb 12.500 euros a la víctima i la seva família, i l'altre noi tutelat que va admetre l'agressió haurà de passar 2 anys internat en un centre de justícia juvenil. D'altra banda, el foc d'Àvila ja ha cremat 50.000 hectàrees i s'ha convertit en el més extens de la història de l'Estat. Aquest foc s'hi suma al del costat de la Comunitat de Madrid, en una zona on hi ha 90.000 persones entre confinades i desallotjades. A més, hi ha focs a Toledo amb gairebé 5.000 afectats i un altre a la Vall d'Uixó, a Castelló, on s'han desallotjat 16.000 habitants. Les persones totals afectades per les mesures de prevenció per als incendis a tot l'estat se situen al voltant de les 100.000. I la policia alemanya ha batut el sospitós de l'atropellament massiu que aquest dissabte va provocar la mort d'una persona i 29 ferits durant la celebració del Christopher Street Day, la festa del Dia de l'Orgull a Alemanya. Es podria tractar del conductor de la furgoneta que estava en recerca i captura. Els esports. Entrada triomfal a l'Olimp de la bicicleta de Tadej Pogacar, que ha guanyat el seu 5è Tour de França i s'ha consagrat com un dels millors ciclistes. Pogacar ha firmat un tour de superioritat extrema, però tot i la victòria final, no ha aconseguit guanyar l'última etapa del Tour a París.
1: Sona el Megacrack. Megacrack. A Flash FM.
3: La que manda.

Aquesta és la remescla del Rayos de Sol, la mítica cançó del Henry Méndez amb el José de Rico. En aquest cas també Juan Magán. Rayos de Sol Remix aquesta setmana és directament al Mega Crack a Flash FM i la primera cançó també d'aquesta nova hora del Flash Matí, versió estiu, ja sabeu, més concentrat, de 7 a 10 del matí, però al final el tema és no deixar-vos abandonats ni abandonades, tu, que a l'estiu també es matina, i què millor que fer-ho amb el Flash Matí d'estiu a Flash FM, I què millor que sortir de festa també amb nosaltres. Dijous estarem a la Ràpita per la Festa Major de la Ràpita. Flash on Tour amb en Sergi Domena, Jaume Riu, qui us parla, l'Ortega. Us esperem a la Zona Jove, l'antiga llotja de peix de la Ràpita. Ja quan la nit vagi avançant, arribarem nosaltres i ens hi estarem gairebé fins que surti el sol. Serà aquest mateix dijous, 30 de juliol. No hi falteu, Festa Major de la Ràpita. Ara Benito, Bad Bunny, sona Perro Negro.

0: Aquest és un dels cracks de la setmana, és el muchacha de Aïssa, RUFV i Kremli. Les 9 i 10. Ara mateix, d'aquest dilluns 27 de juliol.
1: Si no t'aixeques, almenys apuja el volum. Flash matí d'estiu.
0: Ara amb Flash Ice Cream, 31 fam. Aquesta és d'Orellakis.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: apaga la yunca, el meu DJ controla.
1: Matides, tio, a Flash FM.
2: Cultura Jove us ofereix Òrbita Flash.
3: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Camprodon, del 31 de juliol a l'1 d'agost, hi arriba una nova edició del Festival Microclima. També del 31 de juliol al 2 d'agost, a Cunit s'hi celebra el Cunit Music Festival. A Calella, el Festival NEC porta dos grans concerts, Judith Nederman el 31 de juliol i Andrea Motis el 7 d'agost. A Tarragona, l'1 d'agost, la Tarraquarena acull el concert de Pablo Alborán. I a Sant Feliu de Guíxols, dins del Festival Porta Ferrada, el 6 d'agost hi actua el Petit de Calarim. Per acabar, del 7 al 9 d'agost, el Parc del Fòrum de Barcelona acull una nova edició del Branch Electrònic Festival. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials, cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
2: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
4: 5, 6, 7, 8, valorado.
5: Así es el seguro de moto de Línea Directa, uno de los mejor valorados
4: en España.
5: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: ¿Forma una familia o no? Decidir ara o esperar. Tornar a estudiar o emprendre. Marxar o fer vida aquí. Tot comença a casa.
7: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Carinyo, ja sóc a casa.
9: Hola, Reietó. Has picat molts humans?
8: Doncs no. S'han comprat Repelvite Aroma Fresh i s'ha complicat.
10: Nou Repelvite Aroma Fresh. El repel·lent de mosquits amb aroma fresca de cotó i eficàcia provada fins a 8 hores. I descobreix també tota la gamma Repelvite. Repelvite Aroma Fresh. Protecció que fa bona olor.
11: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això.
12: Toca, toca, toca!
11: Movistar ProSegur Alarmes.
2: Aquest estiu arriba el Branch Electronic Festival 2026. Tres dies non-stop al Parc del Fòrum. Més de 90 artistes, 6 escenaris.
13: I una celebració a l'aire lliure. Paul Kalkbrenner, Floating Points, Kate Tranada, Eric Pritz i molts més. House, techno, live shows... I un any més, tornen les afterparties oficials del festival a quatre sales icòniques de Barcelona. Input, Upload, La Terrazza i Nàcar Club.
2: Branch Electronic Festival del 7 al 9 d'agost. Entrades a branchelectronicfestival.com.
13: Flash FM, emissora oficial.
14: Què et passa?
15: Que no em tanca la maleta.
14: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No tancarà mai de la vida.
15: Bé, si trec uns quants banyadors...
14: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
16: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
14: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
17: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: Andorra. Flash FM. 93.8.
18: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics. Els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
19: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
20: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
19: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
20: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
21: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic, on perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, Un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
0: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
12: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
0: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 834040. 834040. Lloga a Planxisteria Delfín.

Al matí no perdona. Nosaltres tampoc. De 7 a 10. Flash matí d'estiu.

0: Aquesta es diu La Villa, és de Ryan Castro, al costat del Capo, el jefazo, el capo de capos, tu. La Villa, el flash matí d'estiu, versió dilluns 27 de juliol del 2026. Escolta, aquí us fem companyia cada matí, eh? No volem abandonar ningú aquest estiu. Perquè, escolta, si us toca treballar, si heu de matinar igualment, saps què? Doncs millor que fer-ho. Millor fer-ho, doncs, amb aquest programa, amb el flash matí d'estiu, eh? Allà on sigueu repartits arreu del territori. Aquí l'Ortega tenim ritme preparat, cançons, per exemple, del Quevedo, del Farruko. Estic veient per aquí també el J Balvin, els Figa Flowers i tota aquesta colla encarregats de despertar el país. Un cop més.
1: El despertador del país segueix sonant a ritme del flash matí d'estiu. El flash matí de sempre, concentrat en...

0: l'estiu. Tot el que necessites per arrencar el dia, també a l'estiu. De 7 a 10, a Flash FM.
1: I avui també amb entrades perquè aneu a PortAventura. Si voleu participar, la pregunta que us estem llançant a través del WhatsApp és la següent. Quina atracció de PortAventura us fa més respecte? Us caga més, eh? Si voleu participar, teniu el WhatsApp operatiu al llarg de tot el matí. Vinga!
0: Envia'ns un WhatsApp al 628 0605 13.
1: De seguida repassem més respostes abans. K-pop Demon Hunters Golden!

0: A jubilamostucotxe.com comprem tot tipus de cotxes, fins i tot vells, clàssics o avariats. Taxació i pagament ràpid sense mal de caps. Jubilamostucotxe.com patrocina aquest espai.
1: Flash FM. Flash informatiu.
2: Bon dia, són 10:15. Avui s'han publicat els resultats d'una nova enquesta que confirma que Aliança Catalana continua pujant sense aturadors. Si avui es fessin eleccions al Parlament de Catalunya, el partit d'extrema dreta seria la segona força més votada, superant per primer cop Esquerra Republicana, i li trepitjaria els talons al Partit Socialista. Segons el sondeig que publica el periòdico, els de Sílvia Orriols aconseguirien entre 25 i 28 diputats, i tot i que els republicans també pujant, es mantenen tercers amb com a molt 27 escons. D'altra banda, el foc d'Àvila ja ha cremat 50.000 hectàrees i s'ha convertit en el més extens de la història de l'Estat. Aquest foc s'hi suma al del costat, a la Comunitat de Madrid, en una zona on hi ha 90.000 persones entre confinades i desallotjades. A més, hi ha focs a Toledo amb gairebé 5.000 afectats i un altre a la Vall d'Uixó, a Castelló, on s'han desallotjat 16.000 persones. I la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareix avui al Parlament per donar explicacions sobre l'error en la selecció d'alumnes que van fer les proves PISA aquest any. Un incident que ha provocat que els resultats no siguin comparables amb els altres anys ni amb els altres països. Niubó compareix a petició pròpia, tot i que tant Junts com el Partit Popular van reclamar divendres que la consellera donés explicacions a la cambra. Els esports. Entrada triomfal a l'Olimp de la bicicleta de Tadej Pogačar, que ha guanyat el seu cinquè Tour de França i s'ha consagrat com un dels millors ciclistes. Pogačar ha firmat un Tour de superioritat extrema, però tot i la victòria final, no ha aconseguit guanyar l'última etapa del Tour a París.
0: Jubilamostucotxe.com ha patrocinat aquest espai. Et vols vendre el cotxe? A jubilamostucotxe.com ho tens molt fàcil. Comprem i taxem tot tipus de cotxes, al moment, tant si és vell o clàssic. Un procés ràpid, senzill i sense complicacions. Ens encarreguem de tot. Deixa de perdre el temps i entra a jubilamostucotxe.com i demana ja la teva cita. Jubilamostucotxe.com.
1: Flash matí d'estiu amb Héctor Ortega.

0: Aquesta és la Rihanna. Un tema de l'any 2011, amb la tonteria, eh? Es diu Where Have You Been? Aquesta no te l'esperava, eh? No, no. Va, que és dilluns. Estem engegant aquesta nova setmana. Som al Flash Matí d'estiu. Ara mateix les 9 i 36 minuts. Hi ha plans que agraden absolutament a tothom, eh? Aquells que no hi ha debat, eh? No hi ha excuses. PortAventura World, el lloc on tothom s'hi posa d'acord. I avui i cada dia d'aquesta setmana sortegem entrades dobles perquè hi aneu amb qui vulgueu. Cada dia d'aquesta setmana us donem l'oportunitat de viure l'experiència de PortAventura World. La pregunta, quina atracció del parc de PortAventura us fa una miqueta més de caca, eh? Us caga més, eh? Us fa més respecte, saps?
1: No? Bon dia, Flash.
0: Hola.
1: Doncs a mi la que més respecte em fa, sense cap mena de dubtes, també, com he sentit a molts, l'huracán Condo.
0: La caiguda lliure,
1: quan
0: eh?
1: Estàs allà dalt i saps que en qualsevol moment pots caure cap a baix, la veritat és que fa bastant respecte.
0: I les vistes, què?
1: Vinga, anem pel dilluns.
0: I aquestes vistes tan guapes de tot Catalunya, gairebé, què? Això no t'ho treu ningú, eh?
2: Bon dia, Flash. Doncs la meva atracció que em fa una mica de coseta és el Shambhala. De fet, encara no m'hi he pujat mai perquè em fa impressió. Però prometo que si em toquen les entrades, m'hi pujo.
0: Gràcies. Espero que sí, espero que sí. Te tomo la palabra, eh? Vinga, 628-06-0513. Quina atracció de les de PortAventura us fa una miqueta més de respecte? Aviam.
3: Hola, bon dia. Soc la Laia de Sabadell.
0: Hola, Laia.
3: Bueno, jo si hagués de dir una atracció de PortAventura que em fa més por, diria que és la de l'Uncharted, però perquè més que res, perquè com que és totes les fosques i et dona com girs i et dona la volta sencera i a mi tot això és que està tan tancat i no veig res, no m'agrada.
0: Ja.
3: Per la resta no tinc cap problema, que m'agrada a tots, però això és que està tan tancat, no. Així que això, que tingueu un inici de setmana.
0: Gràcies. Igualment.
4: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: Mira, veus, aquesta no me l'esperava, que et fos, que et fes cagui la de l'Uncharted. Digueu la vostra, d'aquí a pocs minuts sortegem una entrada doble per PortAventura, eh? El pla perfecte existeix i pot ser el teu, PortAventura World, on tothom s'hi posa d'acord. Això continua, va, sona ja Paqué, la del Farruko, Gracie, Steve Aoki, bon dia. Ja Paqué,

0: Un tio raro, eh? Un tio d'aquests peculiars. Russowski, ja només amb el nom, dona una pista, eh? Aquesta és el Malibu, una de les seves cançons més icòniques que també sonen aquí, evidentment, a Flash FM, la del ritme. I en aquest flash matí d'estiu del dilluns 27 de juliol. Bon dia, Jan Ponsa.
1: Bon dia.
0: Què tal, cap de setmana, bé?
1: Bé. Russowski no és rus, no?
0: Rus, no crec que...
1: Vale.
0: Diria que no, eh? Hòstia, vale, vaig investigar-ho, tio. Jo sé, ara m'has pillat.
1: Russowski.
0: Bueno, ves fent el temps i ara t'ho dic, eh?
1: Vinga, va. Avui, de moment, comencem la setmana amb el que serà una pujada termomètrica bastant gradual. Dia rere dia tornarem a tenir temperatures força altes aquesta setmana.
0: Tu, sobre... que és de Madrid.
1: Ah, bueno,
0: Russowski. Es diu Ruslan Mediavilla.
1: Va, això és rus de cojones.
0: Fuenlabrada. Va, tira.
1: Bueno, la temperatura anirà pujant al llarg de la setmana i de moment avui doncs ens espera un dia força assolellat. Al matí alguns núvols a punts del litoral i del prelitoral de Barcelona. I a la tarda queixaran alguns nuvolets decoratius a punts del Pirineu, sense ruixats en principi. A la resta de Catalunya s'imposarà el sol novament. Per tant, ja veieu, dia de sol i platja.
0: Bé, perfecte. És que tu mires la foto que té el Russowski quan la busques a Google, així com de Superman, i és la cabra, hòstia, aquest tio.
1: Té una cara de rus que flipes.
0: Sí, té cara de rus.
1: I que és rus segur. Déu, mare,
0: que no, tio, que no.
1: Russos.
0: Bueno, és igual.
1: Quin nom és aquest?
0: 27 anys, mira.

0: gràcies a la vida més sabrosa.
1: Tens cara de son, però el cos et demana festa? Necessites el flash matí d'estiu amb Héctor Ortiz.

J Balvin, això es diu Ginza. Si vols reggaeton, la teva cita podria ser perfectament el proper dimarts 4 d'agost. Per què? Per què? El lloro. Flash FM formarà part de la festa major de Vilanova i la Geltrú. Guapíssim, eh? Us recordo la data, és el dia 4 d'agost. El dimarts, tontíssim, eh? Un dimarts molt tonto. Dimarts 4 d'agost, festa Flash FM a Vilanova i la Geltrú per la Festa Major. Sergi Domènech, que us parla Héctor Ortega, representant Flash FM i, evidentment, amb una capsa plena de samarretes, de les noves samarretes de Flash FM. Eh? Apunteu-vos la data, 4 d'agost, dimarts 4. Vilanova i la Geltrú, de moment, però encara queda una setmaneta llarga per aquella data. L'hem de començar... Xinutxaro, dilluns 27, amb el Turizo.

0: diu Moving to the Sun, la cançó d'Augen, el francès, des del seu disc 21. Va ser el primer single d'aquest àlbum, eh? Moving to the Sun, a Flash FM. Arribant a les 10, a poc a poc.
1: A la vez con la mau que es un escándol. Llama al punk y ya es poco, no te bando. Sense pijar.

0: catalana con los figaflaua, tú sabes, aquí la mosquita.
1: Flash FM, flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són les 10. La justícia ha condemnat la dagaia per l'agressió sexual d'un menor de 8 anys per part d'un altre menor en un centre tutelat. Va passar l'agost del 2023, ara farà 3 anys, en un centre residencial de Barcelona. Amb tot plegat, la dagaia haurà d'indemnitzar amb 12.500 euros a la víctima i la seva família i l'altre noi tutelat que va admetre l'agressió haurà de passar 2 anys internat en un centre de justícia juvenil. D'altra banda, el foc de Vilaja ha cremat 50.000 hectàrees i s'ha convertit en el més extens de la història de l'estat espanyol. Aquest foc s'hi suma al del costat de la Comunitat de Madrid en una zona on hi ha 90.000 persones entre confinades i desallotjades. A més, hi ha focs a Toledo i un altre a la Vall d'Uixó, a Castelló, on s'han desallotjat 16.000 habitants. Les persones totals afectades per les mesures de prevenció per als incendis a tot l'estat se situen ara al voltant de les 130.000. I la policia alemanya ha batut el sospitós de l'atropellament massiu que aquest dissabte va provocar la mort d'una persona i 29 ferits durant la celebració del Christopher Street Day, la festa del Dia de l'Orgull a Alemanya. Es podria tractar del conductor de la furgoneta que estava en recerca i captura. Els esports. Entrada triomfal a l'Olimp de la bicicleta de Tadej Pogacar, que ha guanyat el seu 5è Tour de França i s'ha consagrat com un dels millors ciclistes. Pogacar ha firmat un tour de superioritat extrema, però tot i la victòria final, no ha aconseguit guanyar l'última etapa del Tour a París.
1: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
3: Flash.
1: Flash FM.
4: La que manda.

0: Dissabte es feia amb la medalla d'or del calibre, aquest Al Golpito, del Quevedo, amb les nova línia. This is Flash FM. Amb la nova, no tan nueva línia, perquè ja doncs, ara compta amb altres integrants d'aquesta formació. Tenen un salseo allà muntat a les Canàries que no paren. D'aquesta manera ens haguem nova hora al Golpito. 10 i 5 minuts d'aquest dilluns. Bon dia.
1: Flash. En directe a Flash FM, Héctor Ortega.
0: Vinga, va, una estoneta aquí de ritme amb vosaltres. Ara amb Jay Wheeler, la remescla d'Omar Kurz amb el seu De Lejitos.

Aquest és el Coti per Coti. La cançó dels tiets, les tietes de Catalunya, eh? Un himne al nostre país. Que a més, doncs el van remesclar el Mont DJ, el DJ Cap Day, i va ser ja la remescla, doncs, oficial, i no només oficial, sinó que va acabar superant l'original. Coti per Coti Remix a Flash FM, a la del ritme, camí d'un quart d'onze d'aquest dilluns, 27 de juliol. Gràcies per ser-hi. Som-hi amunt. Arriba Batguial acompanyada de la meitat de Plan B, Chencho Corleone, amb el seu Choque.

0: 8.
1: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
2: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
1: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
2: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
1: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
3: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
4: Les millors braves d'Andorra?
5: No vagis al Barra Mars.
4: Un bon bacallà al Pil Pil.
5: No el demanis al Barra Mars.
4: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
5: Oblida tant del Barra Mars.
4: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
6: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
4: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
7: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

Let's Go és la Shakira amb la cançó del Mundial. Amb tots els països de tot el món allà replegats, eh? Shakira, Burna Boy, Dai Dai a Flash FM. I aquí no ens atura ningú, ja sabeu, eh? Les 24 hores. Temazo aquí, temazo allà. Ara Elena Rose, que és una artista que ha col·laborat ni més ni menys que amb el Manuel Turizo i han presentat aquesta cançó ben ensucrada. Això es diu La Semana. Vamos a

És un dels temazos, anava a dir recents, però ja no tan recents, amb la tonteria del Mike Towers, l'any 2023, presentava la falda xiquitita. Avui l'hem tornat a recuperar en aquest matí de dilluns 27 de juliol del 26. Flash FM és la ràdio que escolteu. Gràcies per ser-hi un dia més, eh? Avui començarà una setmana que acabarà molt amunt, d'una manera molt interessant. Perquè dijous ja tindrem aquí la primera festa Flash FM de la setmana. Aquest dijous 30, el Flash On Tour fa parada a la Ràpita, a la zona jove de la Ràpita, a l'antiga llotja de peix, perquè és festa major. I què millor que gaudir d'una bona festa a la Flash FM. Aquest mateix dijous 30 estarem allà, a l'antiga llotja de peix de la Ràpita, el Sergi Domena, el Jaume Riu i qui us parla, l'Héctor Ortega. No hi falteu, vale? No hi falteu. Arribarem a 10:45 amb el Màquina Time de Dimitri Vegas i Like Mike. Molt bon dia!

0: I'm a fireball.
1: Play. Som Flash FM.

D'aquesta manera es presentava Floyd Menor l'any 2024, fa dues temporades llarguetes a principis del 24, acompanyat del seu col·lega, Cul i merda, aquests dos. Gata Only és realment el títol d'aquesta cançó que sona un cop més a Flash FM. Ja sabeu, l'emissora del ritme. Molt bon dia, molt bon dilluns, 27 de juliol, última setmana del mes de juliol. Tenim preparat el John Summit, acompanyat del Fercho, amb el Chica 305. Abans, la darrera cançó fins al moment de Mike Towers. Aquesta és Una Namàs.

Kate Bees amb el J Balvin sabien perfectament on està el poder del ritme. El ritmo és, evidentment, a Flash FM, a l'emissora del ritmo. És dilluns, 27 de juliol. I torna una de les cites més nostres de l'estiu, al vespreig de Ron Pujol. Un vespre per allargar les sessions, amb les sessions d'Héctor Ortega i Sergi Domena i el showcase de Jules, amb el segell sempre de Ron Pujol. Que guai, no? Escolta, una cita imprescindible d'aquest estiu. Els diferents vespreixos de Ron Pujol. La primera d'aquestes cites serà aquest mateix diumenge, 2 d'agost, a partir de les 6 de la tarda, a la Daurada de Vilanova i la Xaltru. Vine a viure l'experiència de l'estiu del Ron Pujol amb tast de ron cremat i una selecció de còctels d'autor. El vespreig de Ron Pujol amb Flash FM com a emissora oficial. No us ho perdeu, eh? La primera d'aquestes cites és aquest mateix diumenge 2 d'agost.

Aquesta és la col·laboració entre el Turizo i el Capo, de fa un parell de temporades. Això es diu Que Pecao, sona a Flash FM, som la del ritme. Gràcies per ser-hi, apropant-nos a les 11 del matí.

0: Aquesta és la nova versió del mític Rayos de Sol, amb Henry Méndez, José de Rico, Juan Magán i tota la colla d'artistes al darrere d'aquesta nova versió d'un mític tema que ens ha fet ballar, però tants i tants anys enrere, eh? A més, aquesta setmana va ser la novetat, l'entrada en llista al Calibre 45 i, a més, en forma de megacrack, eh? Com a cançó privilegiadíssima a la programació habitual de l'emissora del ritme de Flash FM. 11 i 3 minuts, què tal com esteu? Dilluns 27 de juliol, molt bon dia.
1: Flash. En directe a Flash FM, Héctor Ortega.
0: Què tal? Tenim per aquí musiqueta de l'Omar Kurz, d'aquí més, de la Karol G, J.C. Reyes, Quevedo, Tinio, per exemple, aquestes dues artistes. Ana Mena, Lola Índigo, aquesta és Petit Oa.

Argentina, amb una cançó més que consolidada aquí a la programació de Flash FM, la del ritme. 11 i 10 minuts ara mateix d'aquest dilluns, d'aquest 27 de juliol. De seguida, Gonzi, BL i companyia. Abans, la Bizarrap Music Sessions. La Bizarrap, evidentment, ni més ni menys que amb la cabra, amb el Daddy Yankee.

0: 8.
1: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
2: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
3: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes amb bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
2: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
4: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom ens regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
5: Encara no coneixes la menjadora del 5è D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
6: La menjadora del 5è D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
5: La menjadora del 5è D. La tradició i la modernitat.
7: Calibre 45. El repàs setmanal a la llista de Flash FM amb les cançons més importants del moment.
8: Come on,
9: let's go. Let's go.
7: Vota i decideix a flashfm.cat. Mou els èxits. Fes que les 45 candidates pugin, baixin o aspirin a ser crack o megacrack per aconseguir arribar al número 1. La caupeta. Les novetats que demanen pas. Himnes que resisteixen. O qui es corona número 1. Escolta cada dissabte de 6 a 9 al Calibre 45 amb Edgar Manchado.
10: Flash, flash, flash.
7: El poder

0: Hace una graciosa, es Dal Quevedo.
1: Échate pa acá.
0: I aquest, l'Elvis Crespo, eh?
1: Te veo la graciosa.
0: Tampoc cal explicar gaire cosa d'aquesta cançó, ja, no?
1: La graciosa, la vida es más sabrosa.
0: Va estar durant moltes setmanes consecutives al capdamunt de la llista del calibre 45 i aquest passat dissabte ja va ser apartada, diguéssim, del lideratge, tot i que, bueno, crec que va caure a la segona casella i la primera se la va quedar l'altra del Quevedo al Golpito, vull dir que imagina't, eh? Ara mateix Quevedo és l'artista del moment a Flash FM. La graciosa, per avançar una miqueta més aquest matí de dilluns, 27 de juliol. I una cançó que probablement soni aquest mateix dijous a la Ràpita. Estarem punxant allà els DJs de Flash FM per la festa major de la Ràpita aquest mateix dijous. Un dijous tonto d'aquests que allargarem fins a altes hores de la matinada, eh? En concret, hi serem el Sergi Domena, Jaume Riu, Alemany i qui us parla, l'Héctor Ortega. Estarem ubicats concretament a la zona jove de la Ràpita, a l'antiga llotja de peix. Tot el que és la jornada aquella de festa començarà a 11:45. Nosaltres ens hi posarem una miqueta més tard, però estarem allà, vale? Flash on Tour, la Ràpita per la festa major aquest mateix dijous. No hi falteu, que a més portarem moltes samarretes. Que tenim preparada la tussa de la bitxota amb la Nicki Minaj. També està preparat Steve Aoki, de seguida Ugel Quevedo de nou, o per exemple ara Omar Kurz des de Puerto Rico. Vinga. Una d'aquestes tranquil·letes elegants i super d'estiu, eh? Aquesta és Coco.

temazo d'Al, Sebastián Yatra, Manuel Turizo i també el BL, que aquí era només aquell tercer artista a la numeració d'artistes darrere del Vagabundo i anys després va ser doncs, gairebé l'artista del moment a Flash FM. Vagabundo en aquest matí de dilluns, 27 de juliol, l'última setmana ja del juliol amb la tonteria, eh? Quina temperatura, encara ha de pujar més la temperatura aquesta setmana, que ho sapigueu, eh? Sona JC Reyes, va, aquesta és Loquita.

Aquest és un dels himnes de Flash FM, marca de la casa, Steve Aoki, Daddy Yankee, Elvis Crespo. Era Azuquita, per la niña bonita. Avui sona de nou en aquest dilluns. Començant així, doncs, aquesta nova setmana, amb el poder del ritme, aquí no ens atura ningú. Tenim preparat el Quevedo de nou, en aquest cas des del Baifo, amb el seu Ni Borratxo, abans Ugel. Amb aquesta, Moving to the Sun.

mateix. El Degenere, que ens apropa al migdia a les 12 d'aquest dilluns, una setmana que acabarem amb el Mediterrània Festival. El macrofestival de la Costa Brava, que ja s'ha de tocar, eh? Queden molt poques entrades. Tenim aquí el compte enrere pel gran esdeveniment musical de la Costa Brava, de la casa nostra. Amb quatre escenaris, un d'ells, el Vibra, estarà Mike Towers, estarà J.C. Reyes. Teniu també l'escenari de la Màquina, el Noes Ruido Stage. En total, quatre escenaris, eh? Els de Flash FM estarem també a l'escenari Vibra a fer una miqueta l'escalfament d'aquesta festa, que també comptarà, com us dic, amb artistes com el Winson, Pastis Wenry. En definitiva, un festival que no us heu de perdre. 1 d'agost, aquest dissabte, a Roses. Compra la teva entrada a mediterraneafestival.es. Flash FM, som l'emissora oficial. I ara sona el Cano, amb el Justin Quiles. Col·laboració de luxe, Olvidar-nos de tot.

0: Loco, a Flash FM, apropant-nos a les 12 d'aquest dilluns. Ja està fet això. Ja està fet això, va. Dilluns 27 de juliol, l'última setmana del juliol, que l'hem engegat literalment ara fa unes hores, eh? Demà més, per part meva, el Flash matí d'estiu. Recordeu que aquesta setmana tenim entrades per PortAventura. Per tant, si algú en vol alguna d'aquestes entrades, demà escolteu el Flash matí d'estiu a partir de les 7 del matí. Ara s'hi posa el Maravalle.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Héctor Ortega.
0: Això sí, per arribar a les 12 anem a fer sonar la Tini, una de les darreres propostes d'aquesta artista argentina, amb Ulises Bueno. Dos amantes, que ningú desconnecti de la del ritme. Vinga.
2: Esto dice así.

0: Aquí el teniu, és el nostre nou número 1 del calibre 45. Per això comencem nova hora amb ell. És el Quevedo, al costat de les nova línia. Amb això que es diu El Golpito. Què tal? Bon dia, família. This is Flash FM. Vinga, va, endavant, comencem nova hora. Aquí, al poder del ritme, l'Héctor Ortega, que ja va desfilant, i em quedo, jo que sóc, el Maravalle, amb vosaltres fins a les 5 de la tarda, escoltant tot el ritme, posant el bon rotllo i la bona música que us fa falta avui dilluns.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Estem de dilluns, sí, però això no té per què ser dolent, perquè tenim opció de posar, doncs, una mica de ritme, la veritat. Tenim ganes. Mira, aviam si l'ordinador ens deixa per aquí, que ha sortit, ha sortit un missatge. No, mira, ens és igual el missatge. Ha saltat aquí a la pantalla, diu, no, hem de parar la música. Aquí no parem la música. Això es diu Muchacha, a Issa, al costat de RUV, FUV.

És la Becky G, al costat del Bad Bunny, explicant-nos, revelant-nos que li agraden més grans, eh? Li agraden los mayores. Bueno, en aquest cas, això com que és del 2017, el Bad Bunny, en aquella època, de major no ho era, perquè era un iogurt i era un xavalín. Ara ja sí que és un homenot, el tio. En qualsevol cas, ho escoltes on si no, a la del ritme, a la que no falla, a la que t'acompanya 24-7 en tot el que et fa falta. Flash FM, quan passen 10 de les 12. Com ha anat el cap de setmana? Ha anat bé, no? Jo crec que sí. Hem començat actius i tal. Ens ho hem passat pipa aquest finde, eh? Festes majors del Bons, de la Fuliola, la vam liar parda. Tenim ganes de més aquesta setmana, clar que sí. Vinga, va. Ja us explicarem per on serem el finde que ve, que també estarem per molts puestos. De moment anem animant el cotarro, encara que sigui dilluns, amb una mica d'energia de cap de setmana. Això no para, és perenne, com les fulles dels arbres. Gordo, al costat de Rainier Zonneveld. Això es diu Loco Loco i ens torna absolutament bojos.

0: 8.
1: Velocitat, riures, enginy i zero motors. Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra la Vella.
2: Arriba el tercer gran premi d'Andròmines. Vehicles únics construïts amb materials reciclats i posades en escenes sorprenents.
1: T'esperem el divendres 31 de juliol a les 8 del vespre per viure la gran baixada al carrer Terra Vella i a l'avinguda de la Borda Nova. Vine a animar els equips.
2: L'emoció i la diversió estan assegurades. No t'ho perdis. Més informació a visilapandorra.com.
3: Ser Premium és accedir a un especialista sense derivació.
4: Ser Premium és comptar amb una segona opinió mèdica internacional.
5: Ser Premium és visitar-te sense avançar el cost.
4: Ser Premium és tenir-ho tot cobert. Amb Salut Premium de Mora Assegurances, gaudeixes de la tranquil·litat de tenir una cobertura de fins al 100%. I ara també, de nous serveis i prestacions per una millor atenció mèdica per tu i els teus. Consulta'n les condicions a moraassegurances.ad. Salut Premium. Per la teva salut, tot.
6: Una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
7: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
1: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
7: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.

0: no m'han escrito ni para pasar el rato, tots. Pobre, pobre Jay Wheeler, pobre Omar Kurz. Estan especialment tristos amb aquesta cançó. Ens sap greu per ells perquè ens cauen força bé. Aquesta és el De Lejitos Remix, ja la coneixes. Un dels grans èxits d'aquest estiu 2026 aquí a casa nostra. Escoltant Flash FM, el poder del ritme. Anem amb un altre èxit?
1: Flash.
0: Juan Magán al costat d'Omar Montes, tornant a obrir el casset del Ayer la Vi.
2: Ayer la Vi desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

la veu de la Karol G, la colombiana, fent referència a aquesta Provenza, eh? Un vueltecito por Provenza que nos damos, que diu la noia. Es refereix, evidentment, a la zona colombiana de Provenza, una zona de Medellín. No fa referència, diguéssim, a la Provenza francesa, ni al carrer Provenza de Barcelona, tampoc. Seria estrany la Karol G fent referència a anar a fer una volta pel carrer Provença de l'Eixample de Barcelona o de qualsevol altre carrer Provença dels pobles de Catalunya. En qualsevol cas, això és Flash FM. Anem amb un altre hit tranquil·let. Aquest ja el coneixes, te l'estem posant des de fa unes setmanetes. També tranquil·let, seguint el rotllo de la Karol G. És el Mike Towers, amb aquesta novetat que ens encanta, que ens ha flipat des que la vam escoltar, que es diu Una Namàs i que ja l'escoltes aquí, al poder del ritme de Flash FM. Bon dia, família.

És un dels èxits d'aquesta temporada 2026, una mica de Latin House, una mica d'Afro House amb el Hugel. Això es diu Jamaican Bam Bam, tema que segurament sonarà a on? Doncs mira, el Brunch Electronic Festival, que ja saps que arriba aquest estiu 2026 amb 3 dies non-stop d'electrònica al Parc del Fòrum de Barcelona. Tenim més de 90 artistes, en total 6 escenaris, una celebració com Déu mana a l'aire lliure, que ve de gust, amb noms com, per exemple, Paul Kalkbrenner, Floating Points, Kai Trenada, Eric Fritz i molts més. Jo ja m'he fet una llista de noms que vull veure, que venen els Flashy Ice Cream, per exemple. Acid Arab, Deborah De Luca, Luciano, no me'l perdo, Jeff Mills, Jamie Jones, Seth Troxler... Bueno. Tindrem house, techno, live shows i un any més també amb els afterparties oficials del festival a 4 sales icòniques de Barcelona, l'Input, l'Upload, l'Aterratge i Nàcar Club, el Brunch Electronic Festival, recorda-l, del 7 al 9 d'agost, amb entrades que pots comprar a brunchelectronicfestival.com, brunchelectronicfestival.com. Quines ganes de festivalar, quan ens veiem allà, si aneu, vale? Així, Flash FM, ja ho saps, som emissora oficial.

Això quan va sortir va ser una autèntica bomba. És la veu de Bad Bunny, passada amb no sé quants filtres, sintetitzadors, etc etc. Al costat de la del Jay Cortés, per fer això, que es deia Duckity des de l'estiu del 2020 i que segurament encara sona moltes, moltes festes. Per cert, parlant de festes, ja sabeu que aquesta setmana... Aquí, Flaixa FM, seguim de festa, eh? Perquè ja us avisem que aquest dijous baixarem cap a les Terres de l'Ebre. Per tant, si sou de per allà, atents, atentes que venim forts, eh? Aquest dijous a la nit, a partir de 11:45, serem a la Zona Jove, a l'antiga Llotja de Mar de la Ràpita, on hi ha Festa Major i on tindrem Flash on Tour. En cabina, el Domena, l'Ortega i el Jaume Riu. No us ho perdeu, aquest dijous, eh? A la Ràpita, Flash on Tour.

7 minuts per arribar a la una del migdia. Recuperem una vegada més el poder del ritme, això que es diu Santa Russia, al costat de Rau Alejandro. Bon hit estiuenc, tranquil·let. Anem ara amb Toes and I i també Teddy Swims, amb una cançó molt xula que es diu Gong Gong Gong. Ja la coneixes? A més, mira... S'hi va sumar el David Guetta. Amb això arribem a la una.

0: Ué! Senyores i senyors, nens i nenes, tothom dempeus per rebre el nostre nou mega crack aquí a la casa de Flash FM. És el Rayos de Sol Remix 2026. Una autèntica bomba. This is Flash FM. Hem començat nova hora amb això, són la una del migdia i tres minutets. Què tal, família? Estem de dilluns. Estàs escoltant El Poder del Ritme, començant la setmana encetant un nou capítol, un nou període de les nostres vides.
1: Flash. En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Clar que sí, que tinguem una bona setmana. D'aquí una estoneta regalarem cosetes, per tant, quedeu-vos per aquí, que això promet bastant, vale? Tenim un sorteig, un concurs bastant xulo en les properes horetes, per tant, d'aquí 20 minuts us explico de què va la cosa. De moment ens quedem amb la batxateta del Romeo Santos i del Prince Royce. Bona dupla. Aquesta ja la coneixes. Es diu Dardos. Bona.

Nati Natasha, Becky G, amb això que es diu Sin Pijama, eh? Nos quedamos en la cama sin pijama. Diu, oi, no vam a dormir. No sé què faran llavors al llit sense pijama i sense dormir. Igual, treure les cartes, jugar a l'uno. Escolta, es Flash FM, passen 8 de la 1 del migdia. Anem amb Shakira i BL. Això es diu Algo Tu.

0: 8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
3: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
2: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
3: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
2: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
4: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
5: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
4: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
5: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
4: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
6: Flash FM Andorra. El poder del ritme. Flash FM.

Bé, fantàstic. Entra boníssim, això. Entra fàcil com un ganivet en un taco de mantega. Es diu Petito. Anna Mena i Lola Índigo ho firmen, això, en aquest matí de dilluns migdia, ja. A Flash FM, el poder del ritme. Per cert, ja sabeu que aquests dies estem regalant moltes coses. L'Héctor Ortega aquest matí ha regalat entrades per PortAventura i jo ara us presento... Aviam, espera, mira, ho tinc per aquí. Anem a posar... Sí. Us parlo de lo següent. Ara veureu, estigueu atents, atentes. Aquest estiu, atenció, refresca't amb Flash FM i amb el Caribe Aquatic Park. Regalem entrades dobles a partir d'ara mateix pel Caribe Aquatic Park de PortAventura World, vale? Descobreix, per exemple, el Coral Bay, la nova zona pirata familiar, amb una piscina multiaventura, és única al món, un munt de tobogans i la primera water coaster d'Europa. Per participar-hi a partir d'ara mateix pots enviar-me un WhatsApp. Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513. 628-06-0513, sigui de text o de veu. M'expliques una mica qui ets. Amb qui aniries al Caribe Aquatic Park? I abans de les 5 de la tarda anunciaré el guanyador o guanyadora d'aquestes entrades. Dobles, amb una mica de sort, poden ser teves, vale? Caribe Aquatic Park i Flash FM. Aquest estiu, ja ho saps, l'aventura es viu en remull. Envia'ns WhatsApp. Et poden tocar aquestes entrades dobles per anar al Caribe Aquatic Park.

És un especialista en reggaeton i també en afrobeat, sobretot el colombià Capo, sonant a Flash FM. Va, anem a pujar una mica d'intensitat i anem a viatjar cap a Puerto Rico, ara, que ens toca, ja. Amb el Bad Bunny, ja preparat, va. Aquesta ja la coneixes, el Baile Inolvidable.

fins abans d'ahir, fins aquest passat dissabte, aquesta cançó, La Graciosa, era el nostre número 1 de Plaça FM, del calibre 45. La Graciosa del Quevedo ha quedat desbancada. Al Quevedo li sabrà molt de greu saber que ha sigut reemplaçat per ell mateix, Quevedo. Amb El Golpito és el nostre nou número 1, ja ho vau descobrir si ho vau escoltar aquest dissabte, l'Edgar Manchado al bord del calibre 45, i La Graciosa doncs queda relegada a una fantàstica segona posició. En qualsevol cas, l'hem tingut 4 setmanes de número 1. Anem cap a Argentina, amb això que es diu Blackout.

0: Ells són Ale i Yorgaki, els encarregats de posar-li música a aquesta hora al poder del ritme amb això que es diu Capaz, el merengueton, sonant aquest dilluns d'estiu, dilluns de sol radiant a tot el país, dilluns de caloreta, dilluns d'estiu, en definitiva, dilluns que espero que estigui sent maco per vosaltres. Aquí seguim, fotent ritme, fotem canya. Ara, amb un dels meus temes preferits d'aquest estiu, els Flashy Ice Cream. Això es diu Imagina.
1: El món és nostre, ens deia l'avi.

0: quiero más, eh? És el que ve del costat de l'orquestra, la banda Nueva Línia, aquestes quatre noies que es van separar després de l'èxit d'aquesta cançó, no ho han sabut gestionar. Nosaltres sí que ho portem bé, el seu èxit. De fet, és el nostre nou number one, El Golpito, començant nova hora. This is Flash FM. Aquí, al poder del ritme de Flash FM, és dilluns, 27 de juliol. Què tal, família? Com esteu? Com ara del cap de setmana? Estem una mica aquí de ressaca emocional, eh? Més de ressaca emocional que física. Perquè ens comportem aquí i ja sabem com va això. Som autèntics professionals de la festa. Segur que vosaltres també, si no, no estaríeu escoltant aquesta hora. Va, que jo us acompanyo fins a les 5 de la tarda. Per tant, encara ritme per estona. Clar que sí. Vinga, va, amunt, amunt, família.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Qui té ganes de ritme? Doncs vinga, va, una mica de ritme per aquí. Vinga. Marchando, una de ritmo. Anem amb Shakira i Burna Boy, a l'himne del Mundial 2026, el Dai Dai.

Aquí la teniu, la Rosalía, la de Sant Esteve, Sant Rovires, amb aquest himne de la festa, es diu Despechà, ja la coneixes. No sé si estarà passant bons dies la Rosalía, es veu que fa la setmana passada la van cancel·lar els argentins perquè va compartir no sé què a les xarxes que els hi va sentar fatal, llavors ara l'Argentina es veu que no la poden ni veure ni escoltar, per tant, escolta. Aquí sí, nosaltres encantats amb la diva del Baix Llobregat quan passen 9 minuts de les dues a Flash. Anem amb això tranquil·let. És el BL, el colombià, amb un tema que ha tingut un gran èxit. Es diu No tiene sentido.

0: 93.8.
1: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany. Un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
2: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
1: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
3: Velocitat, riures, enginy i zero motors. Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra la Vella.
4: Arriba el tercer Gran Premi d'Andròmines. Vehicles únics construïts amb materials reciclats i posades en escenes sorprenents.
3: T'esperem el divendres 31 de juliol a les 8 del vespre per viure la gran baixada al carrer Terra Vella i a l'avinguda de la Borda Nova. Vine a animar els equips.
4: L'emoció i la diversió estan assegurades. No t'ho perdis. Més informació a visilapandorra.com.
5: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
6: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
7: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 834040. 834040. Lloga a Planxisteria Delfín.

la cabra, el zorro.

Ell és el rei del Latin House, el Marsellès Hugel. Aquest estiu s'està deixant caure bastant per Eivissa, més concretament per l'Ushuaia, amb la seva festa festassa, que es diu Make the Girls Dance, on segur que sona aquesta, que es deia Moving to the Sun, l'escoltes al poder del ritme. Anem a canviar el rotllo, tornem al reggaeton, amb la Bad Gyal.

Aquesta hora de la tarda ens venia de gust recuperar un tema de la vella escola del reggaeton, d'aquells primers hits del 2004. Imagina't, 22 anys han passat amb el Daddy Yankee. Això es deia Lo que pasó, pasó, just abans d'Isa i RVFV, amb aquest èxit del 2026. Aquest és actual, es diu Muchacha.

0: de Nicola.
1: Ja la sentiu per aquí darrere, és la melodia del Doraemon, eh? Està inspirat en l'univers Doraemon, aquest tema que es diu Dorayakis, que eren aquells snacks que es menjava el gat còsmic. Flashy Ice Cream amb els 31 fam. Sonant on si no, eh? Això només ho escoltes aquí, al poder del ritme de Flash FM. Anem amb una batxateta, va. Concretament aquesta, d'aquest 2026, i a fons mesos que va sortir Manuel Turizo, Por un pendejo no se llora.

Era el Sech, l'autor original d'aquest tema que es deia Relación. Després el remix s'hi van pujar el Daddy Yankee, el J Balvin, el Farruko, o també la Rosalía, evidentment, ja l'heu sentida. Per cert, ara sí que sí, us he de parlar del Mediterrània Festival perquè ja el tenim a tocar, queden poquetes entrades, eh? Comença ja el compte enrere pel gran esdeveniment musical de la Costa Brava aquest estiu, amb quatre escenaris, amb el Mike Towers, JC Reyes, Luar La L, també Winson, Pastis, Buenri, etcètera, etcètera, l'escenari Vibra, on seran l'Héctor Ortega i el Sergi Domena, i moltes més estrelles, eh? Mediterrània Festival, aquest dissabte 1 d'agost a Roses. No et quedis fora, quina tralla, tu. Compra ara la teva entrada a mediterraniafestival.es. Mediterraniafestival.es, Flash FM, som emissora oficial. Tant si us agrada el reggaeton com si us agrada la mà.

Tampoc s'imaginava segurament el Melendi que una de les seves cançons acabaria convertint-se en un hit del Psycho, el granadí, amb aquesta base de reggaeton electrònic, fusió, drum and bass, coses rares. Bastant xula, a punt d'arribar a les 3 de la tarda. I ho farem amb el Quevedo. Aquesta d'aquí, des de l'àlbum del By

0: És el nostre mega crack de la setmana aquí a Flash FM, el Rayos de Sol. Us en recordeu d'aquell clàssic? Doncs ha rebut una actualització, una nova versió aquest 2026. A més de José de Rico, el productor, i el Henry Méndez, s'hi han sumat, ojo, Juan Magán, Chino y Nacho i Lucra, l'argentí. Toma ja, tu! Mare meva, quanta gent aquí muntats per fer aquest tema tabarro divertit d'estiu, que és el Rayos de Sol Remix. This is Flash FM. Amb ell hem començat nova hora aquí a Flash FM. Querien les 3? Pues acá están las 3. Són les 3 i 3 minuts. Què tal, com esteu, família? Flaixero, flaixeres, com va el dilluns? Com van els ànims? Com va la feina? Com van les vacances, potser, si teniu aquesta sort? Aquí no tenim aquesta sort de moment. De moment ja ens arribarà quan sigui. Vinga, va, nova hora.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Anem a passar-ho pipa amb tot el ritme que tenim per vosaltres. De moment, aquesta hora ens quedem amb Capo. Al costat del colombià Ryan Castro, que té molt de flow fent això que es diu La Villa.

un himne del reggaeton fa 7 anys que va sortir ja, això, mare meva, com passa el temps, es diu El Efecto. Eren Rau Alejandro i Chencho Corleone, que han col·laborat una i mil vegades, aquesta segurament la més destacada, eh? Clar que sí. Un tema que, per cert, pot escoltar, per exemple, a les festes Flash. Ja saps que estem de gira aquest estiu, Flash on Tour. Només us vaig dient, eh? Us ho he recordat abans i ara hi torno. Aquest dijous serem a la Festa Major de la Ràpita, allà baix, als de l'Ebre. Vindrem amb tot, la liarem partíssima. Us apunteu-vos a l'agenda, va.

0: un 8.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
4: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
5: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
4: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
5: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
4: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
6: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

Aquí els teniu una vegada més, Quevedo i Elvis Crespo. Quevedo ja podríem considerar que està en una etapa de maduresa de la seva carrera, amb tres àlbums d'estudi. L'Elvis Crespo, evidentment, també ja el coneixeu, porta molts anys cantant. És aquell del Suavemente, Bésame, és ell, és el mateix, és el mateix. Amb això que es deia la graciosa sonant a Flash FM, quan passen 22 de les 3 de la tarda, anem amb el Bad Bunny. Va, som-hi. Flash. Aquesta d'aquí, ja la coneixes. Es diu EO.

Que bé que sona això. Sempre fa molt, se'm fa molt curta aquesta cançó. Crec que hauria de durar el doble i la posaríem per mi cada 10 minuts aquí a Flash FM. El Conjuntito. Era el Bobe, el barceloní, al costat de l'Omar Montes, fent això també amb una veu femenina que queda xulíssima, amb una base dance. Mira, escoltarem a l'Anuel AA amb l'Amanece, després d'aquest fin de que s'ha cascat a la velada de l'any, l'Anuel. Es veu que ha agradat, l'actuació, però de moment mantenim el rotllo dance, el rotllo house-et amb el John Summit i el Fate.

s'ha de dir que se'ls escolta especialment tristos al Jay Wheeler i a l'Omar Kurz al final d'aquesta cançó que es diu Telejitos Remix, que és un dels èxits d'aquesta temporada 2026. Aviam com animo jo això ara. Doncs mira, tinc una idea boníssima que us encantarà, perquè us porto aquí un sorteig, un concurs. Estem regalant cosetes avui. Aquest estiu, refresca't, volia dir, amb Flash FM i amb el Caribe Aquatic Park. Estem regalant a partir d'avui, jo us regalaré durant tota la setmana, entrades dobles per anar al Caribe Aquatic Park, al parc aquàtic de PortAventura World, ¿vale? Per descobrir Coral Bay, la nova zona pirata familiar, amb una piscina multiaventura que és única al món i que... Buah! Té un munt de tobogans, és també la primera water coaster d'Europa i per participar-hi m'has d'enviar un WhatsApp ara mateix al 628-060513, tant se val si és de text o de veu, diguem-me qui ets i amb qui vindries al Caribe Aquatic Park. Les entrades poden ser teves. Abans d'acabar a les 5, diré el nom dels guanyadors. Caribe Aquatic Park i Flash FM, aquest estiu ja saps, eh? L'aventura es viu en remull al Caribe Aquatic Park. Abans de les 5 dono els guanyadors guanyadores.

ara que està de moda això de manifestar, no? Manifestar les coses bones que vols que et passin en un futur, jo crec que no hi ha cançó que manifesti més que aquesta, el Si antes te hubiera conocido, de la Karol G, eh? Sobretot quan diu allò de "yo me caso contigo". Això és manifestar, però de valent, eh? De valent. Un èxit de falla, dos estius de la Karol, la colombiana, que la recuperem aquí. En la propera estona tinc pensat una mica de Hugel, una mica de Shakira, també J.C. Reyes, sonant a Flash. Tant pels que esteu de curro com pels que esteu de vacances, eh? Que sé que hi ha molta gent que m'escolta des de la platja, des de la piscina, des de la muntanya, la segona residència. Per tots vosaltres, a 24-7, aquí estem fotent ritme. Anem amb els tiets primer. Aquesta es diu Tàndem.

una vegada més el Dai Dai de la Shakira i el Burna Boy. Jo imagino que amb tants anys després del Waka Waka es recorda com la banda sonora del primer Mundial d'Espanya, de la selecció espanyola. Imagino que d'aquí uns anys també recordarà el Dai Dai, no? Com la banda sonora de la segona vegada que la selecció espanyola va aconseguir el Mundial de Futbol, el del 2026. Imagino que d'aquí uns anys serà així. Però, bueno, escolta, ja ho veurem, això. De moment, 27 de juliol del 2026... Entrem ja gairebé a una nova hora, arribarem a les 4 d'aquí a només 3 minutets i ho farem amb J.C. Reyes i això que es diu Loquita.

0: La veritat és que quan una cançó és tan bona és difícil que ens en cansem, eh? Ens encanta. Tota l'estona, totes les vegades. El Golpito, el nou número 1 de la camana de Flash FM, Quevedo, al costat de les nova línia. Nova hora del poder del ritme. Vinga, som-hi! This is Flash FM. Va, que estem de dilluns, però això no té connotacions negatives aquí. Aquí vol dir lo de sempre, una mica de ritme, una mica de bon rotllo. I doncs acompanyar-vos, com sempre, des de la ràdio que mana, la del ritme, Flash FM. Com esteu, família? És dilluns, però sí. Són les 4 de la tarda i 4 minutets.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: A més, jo us acompanyo encara una bona estona, fins a les 5. Recordeu que també encara tenim actiu aquest sorteig. Eh? Estem regalant entrada doble per anar al Caribe Aquàtic Park, per refrescar-nos una miqueta, igual que aquesta cançoneta, el petit.

Dave. Ens encanta el Prendio Remix. Omar Montes al costat del seu amic Rafa Ruiz, conegut com a... artísticament com a RVFV, o com m'agrada dir-li a mi, RVFV, que seria tal com sona. Passen 10 de les 4 de la tarda, escoltes Flash FM. Més concretament, el poder del ritme, 24-7, fotent-li canya. Clar que sí, per tots vosaltres que esteu connectats a aquesta hora, tant si esteu de vacances com si esteu corrent com nosaltres.

0: 8. Aquest estiu els dijous tenen nou pla. Dijous 30 de juliol, Closing Party amb David Oleat, Joyce i Ángel de Andrés. No et perdis a un dels DJs i productors amb més recorregut musical. De 5 a 10 hits musicals, el millor ambient i una última tarda que promet ser memorable. El millor afterwork de l'estiu t'espera a Nyos Park. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
1: Velocitat, riures, enginy i zero motors. Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra la Vella.
2: Arriba el tercer Gran Premi d'Andròmines. Vehicles únics construïts amb materials reciclats i posades en escenes sorprenents.
1: T'esperem el divendres 31 de juliol a les 8 del vespre per viure la gran baixada al carrer Terra Vella i a l'Avinguda de la Borda Nova. Vine a animar els equips.
2: L'emoció i la diversió estan assegurades. No t'ho perdis. Més informació a visilapandorra.com.
3: Ser Premium és accedir a un especialista sense derivació.
4: Ser Premium és comptar amb una segona opinió mèdica internacional.
5: Ser Premium és visitar-te sense avançar el cost.
6: Ser Premium és tenir-ho tot cobert. Amb Salut Premium de Mora Assegurances, gaudeixes de la tranquil·litat de tenir una cobertura de fins al 100%. I ara també, de nous serveis i prestacions per una millor atenció mèdica per tu i els teus. Consulta'n les condicions a moraassegurances.ad. Salut Premium. Per la teva salut, tot.
7: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.

Realment increïble, sorprenent veure com us la sabeu, com la canteu, com la balleu. Aquesta realment ha calat fort. Es diu Muchacha i sona a Flash FM. Obra d'Aïssa, al costat de RVFV. Te l'hem posat aquí, al poder del ritme, a punt d'arribar a quarts de 5 de la tarda. Flash. Mireu com crida aquest tio. És el Ñengo Flow, amb això que es diu Forever to Candle. El Ñengo s'ha fet viral aquestes últimes hores, que sortia cantant en una discoteca amb el Marc Pubill, el futbolista que va guanyar el Mundial fa uns dies.

te marro això, eh? Es deia Què pretendes des de l'àlbum Oasis que van treure junts el J Balvin i el Bad Bunny. D'això fa 7 anys ja, 2019, un disco que entra especialment bé en un dia estiuenc, dilluns com avui. Anem amb una mica de Latin House amb Hugel, el seu Moving to the Sun.

El Quevedo es referia a les seves Canàries natals, però vaja, qualsevol amb el dia que fot tan maco aquí, també ho pensaríem, eh? Aquí, d'aquí no ens mudem ni borratxos, però vaja, ni que ens paguin 1.000 milions d'euros, clar que sí. Aquí ens quedem, tu, que s'obre aquí a Flash FM, el poder del ritme, la camana que us acompanya, com sempre. En aquest dilluns, doncs això, que es fot un sol radiant i que hi ha ganes d'escoltar una mica de bona música i de bon ritme, clar que sí. En la propera estoneta, una mica de Becky G, també tenim Mike Towers preparat, fins i tot la Batgial d'aquí una estoneta. Abans, però, ritmes tranquil·lets de Kano i Justin Quiles. Amb això anem a baixar una mica de revolucions, anem a calmar-nos una mica. Amo a calmar-nos. Això es diu olvidar-nos de tot.

Becky G, Karol G, Karol G, Becky G, com vulguis l'ordre, clar que sí. Això es deia Mami, sonant en directe al poder del ritme de Flash FM, animant una mica el cotarro aquest dilluns. Ja sé que de vegades costa, aquí no tant, aquí no tant. Normal, amb el ritme que portem, normal també quan sona això, el Camins, Somnis i Promeses.

0: Vinga, clar que sí, ja anem tancant la paradeta pel que m'afecta a mi. Amb el merengue de Marshmallow i Manuel Turizo està entrant ja a l'estudi el Tomàs Poal. Vaig a atacar-lo directament. Què tal, Tomàs?
1: Ara m'agrada que m'ataquis.
0: Sí, home, sí. Per cert, tenia en marxa aquest concurs d'entrada doble pel Caribe Aquàtic per Port Aventura. Fort aplaudiment, sisplau, per la Lídia de Tarragona, que se l'endú avui. Demà tornarem a sortejar. Tu, Tomàs, també regala les coses.
2: Potser me les quedo jo, els meus regals.
0: Bueno. Això és, es diu corrupció. La Lídia, que deia que s'anirà amb la seva filla al Caribe Aquàtic Park de Port Aventura. Demà, més entrades. Jo vaig plegant. This is Flash FM. Us quedeu amb el Tomàs. Tomàs, ha anat bé el cap de setmana o què, tio?

0: Prou bé, la veritat, molt bé. Sí, he estat a Mallorca, molt bé.
1: A Mallorca, ai, quina enveja, tio.
0: Sí, de relax, molt bé.
1: Molt bé. Bueno, jo vaig estar a la Fuliola, que també és molt maco.
0: Sí, va estar guapo, no, el bolo?
1: Va ser l'hòstia, la veritat. Va estar molt guai. A més, era la primera vegada per mi i va ser molt xulo. Bueno, família, us quedeu amb ella, amb el Tomàs, fins a les 9 del vespre. Jo vaig plaçant. Me'n vaig a la platja.
2: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
1: Apa, que us bombin. Ah, és broma, és broma, és broma.

0: Sí, sí, sí, el tema Rayos de Sol torna per la Porta Gran i torna en forma de megacrack. Henry Méndez, José de Rico, Juan Magán al costat de Lucra, que han tornat amb aquesta versió actualitzada d'una emblemàtica com és el Rayos de Sol. I atenció, amics i amigues, que nosaltres tornem amb el concurs de PortAventura World. Sí, sí, PortAventura World. Si voleu aconseguir una entrada doble, és molt fàcil. Durant aquesta tarda només heu d'enviar una nota d'àudio o missatge escrit al 628-060513 i dir, escolta, Tomàs, que em ve de gust aconseguir aquesta entrada doble per qui vagis tu, amb qui vulguis, la teva parella, el teu fill, la teva amant. Ens és igual. PortAventura World, 628-060513, i passa una mica millor, doncs, aquest estiu. Vinga, va, aprofita. 628-060513. I d'aquesta forma nosaltres engeguem nova hora després de l'Armand Maravalle, que se'n va a la platja, com bé ha dit abans, i li prenem el relleu fins al punt de les 9 d'aquest vespre. És dilluns, què passa, com esteu? De vacances? Currant? Ens és igual, sempre és un plaer fer-vos companyia. Què tal, com esteu, xavales? Tot bé?
1: Flash, en directe, a Flash FM, Tomàs Poal.
0: I per engegar amb una mica més d'energia, doncs aquesta hora ho farem amb una mica d'electrònica, concretament Tecnasso, del nostre col·lega Gordo, al costat de Rienner Zonelbet. Vaya bomba i vaya combo bombo que acabem de rebre fa uns mesos amb aquesta que ja escoltes. Es diu Loco Loco. Què passa? Benvinguts a Flash FM.

No quiero repetir Baby, doncs vinga, repetirem d'escoltar Ozuna al costat de Fercho, any 2022, quan ens van presentar aquesta molt bona cançó que has escoltat a Flash i que es diu Hey Mor. Va, que la seguretat és cosa de tothom. A l'aigua fem equip. A la platja, a la piscina, al riu, segueix sempre aquests consells. Respecta sempre les indicacions dels socorristes. No et banyis si et trobes malament o estàs cansat. Vigila sempre els infants i assegura't que portin materials de flotació adequats adaptats a la seva edat. Entra a l'aigua de manera gradual perquè el cos es temperi. No et tiris de cap a l'aigua, Vigila. I si no saps quina profunditat hi ha, o si hi ha roques... A la platja, respecta la senyalització i el sistema de banderes. No et banyis quan el bany estigui prohibit. Si us plau, obeeix. A la platja, a la piscina o al riu, si veus una situació de perill, actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Tota la informació a gent.cat/banysegur. gent.cat/banysegur. Generalitat de Catalunya, és el govern de tothom. HPR és otra cosa. Mira, Bad Bunny aquí firmant el missatge de la gent, No, és la seva cançó. Des de l'àlbum, Debí tirar más fotos, aquesta ens flipa. Voy a llevarte papel R.

0: 93.8.
1: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom ens regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
2: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
3: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
2: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
0: Les prèvies del cap de setmana són Territori Maxi Flash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa. O te la munta, on vulguis.

0: i Flash.
1: Només a Flash FM.
2: Ets autèntic, amb personalitat, original,
1: inimitable.
2: Perquè ningú com tu és capaç de fer el que fas,
3: de dir el que dius.
2: Tens criteri i passes d'imitacions.
1: Perquè saps escollir la música que t'agrada.
2: I quan balles, ho fas al teu rotllo. Per tot això i molt més, ets dels nostres. Flash FM.
4: La que manda.

0: Cançó original que es diu De Lejitos i que ara està actualitzada gràcies a Omar Kurz, que va decidir remesclar el tema original de Jay Wheeler amb aquest De Lejitos remix. Amics i amigues, recordar-vos que encara esteu a temps d'enviar el vostre missatge de veu 628-060513 si és que voleu aconseguir una entrada doble per anar a PortAventura World. Vinga, va, perquè us feu una idea, anem a escoltar un exemple d'àudio que ens envien per aquí. Hola, bona tarda.
1: Muy buenas, aquí escuchando Flash FM a las 5 y 5 de la tarde, señores.
0: Bé.
1: Aquí estamos escuchándola en el trabajo todo el día.
0: Vale.
1: Me gustaría conseguir las entradicas para irme con una chavalía que conocí.
0: Oh.
1: Y hacerle ahí una sorpresica.
0: Vale.
1: Con Local, contigo. Vamos, Flash, a ver si me toca. Un buen saludo, un besico.
0: Doncs vinga, un besico per tu també i a veure si et toquen aquestes entrades per anar a PortAventura World. 628-060513, si vols aconseguir la teva. Cap a les 9, més o menys del vespre, sabrem qui és el nostre guanyador. D'acord? Així que re, participa i gaudis de PortAventura World. Va, que sonen Juan Magán al costat d'Omar Montes. És la nova versió de Bailando por ahí. Es diu Ayer la vi. Fueron.

de contrabando. Ritma. Let the rhythm hit 'em. Flash FM.

És la nada d'olla de Mike Towers al costat de Benny Blanco, que Benny Blanco és un productor superimportant que per cert és el marit de Selena Gomez. Així com cotillo una mica random, si encara no ho sabíeu, amb aquest Degenere. Any 2024, quan van signar aquesta molt bona cançó, queda enrere per seguir amb Kid Voodoo i JC Reyes. Reyete Gitaneo, com ens flipa aquesta? Es diu Me Mareo.

Pantina es fa una trena. I li queda meravellosament. És la Marina. Si us dieu Marina, salutacions. Segur que fa un parell d'estius us feia tothom la putíssima broma de ah, Marina. Sí, estic morena, ja ho sé, ja ho sé. Figaflaues, que mai no falla amb les cançons d'estiuet. Per seguir de seguida, manament, al costat de Lola Índigo durant aquesta tarda de dilluns a Flash FM. Abans, tema de platja. Omar Kurz. Això que escoltes es diu Coco.

0: Doncs vinga, és el nou número 1. Repeteix Quevedo, però no repeteix la cançó. Abans era la Graciosa, doncs ara és el Golpito, al costat de Nueva Línia, per engegar nova hora. Són les 6 i 4 minuts. I nosaltres, què, amics i amigues, seguim amb el nostre concurs. Per què? Doncs per anar a PortAventura World, si encara no us heu enterat. 628-060513 és el número de WhatsApp al qual heu d'enviar la vostra nota d'àudio. 628-060513, com per exemple aquest àudio que tenim per aquí. Hola, bona tarda.
1: Bona tarda, fills de la classe obrera.
0: Molt bé.
1: Mira, jo necessito les dues entrades que doneu, o 2, 6, 8 o 10, les que dongueu.
0: Vale.
1: Parlar amb els meus peques.
0: Ah, molt bé.
1: Peques que ja tenen 10 anys, són bessons, i sempre deien que el seu millor dia de tota la vida era quan anaven al PortAventura.
0: Ah, molt bé.
1: I aquest any pues, serà la primera vegada que estiguin sols amb mi, 15 dies.
0: Hòstia.
1: I les necessito. Una abraçada a tothom. Adéu-siau. Ah, sóc el Marc de Cerdanyola, per cert.
0: Perfecte, doncs el Marc de Cerdanyola queda apuntada la teva participació per aconseguir aquesta entrada doble. El tio deia si en tenim 6, 8 o 10. A veure, no en tenim tantes, no ens flipem. Però si tenim una entrada doble, que t'ajudaria moltíssim doncs, per poder anar amb els teus nanos, ara que tens doncs, aquesta quinzena al seu costat. No veure en marxa, va. Com sempre, un plaer estar a l'altra banda. Benvinguts a Flash FM, si us acabeu de connectar. Grans artistes preparadíssims, com ara Lola Índigo, Relsby o també Shakira.
2: Flash. En directe, a Flash FM, Tomàs Poal.
0: I no, no arriba amb la cançó del Mundial, tranquils, que ja arribarà. Aquesta és al costat de BL i es diu Algo Tu. Quiero...

És el tema de The Horror al costat d'Elvis Crespo. Amb aquesta, què vam a fer? Pues vam a bailar. Com sempre, ens encanta ballar, i més si hi ha un bon tardeo, un bon vespreig. Perquè torna una de les cites més nostres de l'estiu, el vespreig de Ron Pujol, un vespre per allargar, amb les sessions d'Héctor Ortega i Sergi Domena i el showcase de Jules, sempre amb el segell de Ron Pujol. Apunta-t'ho, el 2 d'agost, a partir de les 6 de la tarda, a la Daurada de Vilanova i la Geltrú. Vine a viure l'experiència de l'estiu del Rompu, amb tas de rom cremat i una selecció de còctels d'autor. El vespreig de Ron Pujol. I, evidentment, Flash FM és l'emissora oficial. I, evidentment, nosaltres seguirem posant molt bona música. De seguida, Lola Índigo, abans, Rels B, aquesta que es diu Tu Bacín.

0: 8.
1: Velocitat, riures, enginy i zero motors. Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra la Vella.
2: Arriba el tercer Gran Premi d'Andròmines. Vehicles únics construïts amb materials reciclats i posades en escenes sorprenents.
1: T'esperem el divendres 31 de juliol a les 8 del vespre per viure la gran baixada al carrer Terra Vella i a l'Avinguda de la Borda Nova. Vine a animar els equips.
2: L'emoció i la diversió estan assegurades. No t'ho perdis. Més informació a vigilapandorra.com.
3: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
4: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
3: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
5: Les prèvies del cap de setmana són Territori Maxi Flash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa o te la munta on vulguis.

0: Muchacha bonita de cara bonita. Doncs vinga, dedicada a totes les muchachas bonites. Aixa, RVFV i Krimly. Va, que podeu seguir participant per anar a PortAventura World. 628-06-05-13. Hola, bona tarda.
1: Hola, Flash. M'encantaria que em toquessin les entrades, tant de bo tingui sort, que no em toca mai res.
0: Vale.
1: I molt bones vacances. I aniria pues, amb el primer que tingui moltes ganes d'anar-hi.
0: Doncs perfecte, tu i la primera persona que tingui moltíssimes ganes d'anar-hi. Va, queda constatat, participes. 628-06-05-13, PortAventura World. Nosaltres seguim. Romeo Santos, Prince Royce, Dardos. Por poquito.

0: És el tema de Juan Magán al costat de Don Omar. Any 2012 per recuperar una mica d'electro latino, ella no sigue moda. Recordes, aquell any, tu, descobrint aquest tema? I recordes aquests estius passats i aquest que t'espera? Amb tot el so del Juanma al costat de Don Omar. Doncs vinga, queda enrere. Per continuar amb el ritme argentí de Tini, al costat d'Ulises Bueno, una molt bona proposta, romantiqueta, i que ens explica la història, doncs, de dos amants. I és per això que aquesta que escoltes es diu Dos Amantes. I sí, l'escoltes aquí, a Flash FM. Què passa? Bona tarda.
1: Esto dice así.

Moving to the Sun, el tema d'UGL al costat d'Email Angel i Ultranaté, una mica de Tech House, així que encaixa moltíssim doncs, a l'època d'estiu, dels xiringuitos i tota la festa que ens espera, eh? Què tal? Esteu de vacances? Esteu currant? Sigui quina sigui la vostra situació, com sempre, és tot un plaer estar a l'altra banda. Què tal? Com esteu? Va, anem a escoltar el tema de David al costat d'un company de la casa, com és el Sergi Domena. Això es diu Molt Malament.

És el tema de Bad Bunny, des de l'àlbum de Vi, Tirar Más Fotos, amb aquesta que mai no falla. Baile inolvidable, la cançó també és inoblidable. A tothom li encanta ballar-la, sobretot amb aquella personeta especial. Recordar-vos que encara podeu participar. PortAventura World, 628-06-05-13. Una entrada doble que regalem a Flash FM. Vinga, va, espavila i participa. Sona Mora, Zetangana. Això es diu Droga. Última.

0: Rayos de Sol és la cançó de Henry Méndez, José de Rico, Juan Magán i també Luc Rarà versionant aquest clàssic del reggaeton. Com ens refresca, eh? Com ens agrada escoltar-la a la platgeta mentre estàs lligant amb algú, anda que no, eh? Com t'agrada. Vinga, va, que aquest estiu arriba el Brands Electronic Festival 2026. 3 dies non-stop al Parc del Fòrum, més de 90 artistes, 6 escenaris i, sobretot, una celebració a l'aire lliure molt guapa. Paul Kalbrenner, Floating Points, Kate Tranada, Eric Prydz i molts més artistes. House, techno, live shows i un any més tornen les afterparties oficials del festival a 4 sales icòniques i molt guapes de Barna, Input, Upload, La Terrazza i Nacar Club. Brands Electronic Festival, del 7 al 9 d'agost. Entrades a brandselectronicfestival.com, brandselectronicfestival.com. Flash FM, com sempre, és l'emissora oficial. Va, que d'aquesta forma engeguem nova hora. Són les 7 i 3 minuts exactament d'aquest dilluns. Sí, comença la setmana, fa una mica de mandra, si és que esteu treballant i no de vacances. Però bueno, és el que n'hi ha. Com sempre, un plaer estar a l'altra banda. Amb bona música, tot passa ràpid.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Tomàs Poal.
0: I aquí tenim un molt bon repertori organitzat per tots vosaltres, com per exemple cançons de Bad Gyal, també de The Yankee, o aquesta, que ja comença a sonar, de l'artista colombià BL. Amb això que ja escoltes, es diu No Tiene Sentido. Què tal? Bona tarda.

Do a mi gente, l'himne de Daddy Yankee de l'any 2012 que hem recuperat a Flash FM i que has escoltat. Aquesta es diu Limbo i és igual que en Sony, que quan Sony, que sempre sembla nova. Va, que en breu escoltarem a Jay Wheeler al costat d'Omar Kurz amb una de les cançons importants del moment, com és el De Lejitos Remix. Abans, Bad Gyal, amb el seu tema. Té un videoclip una mica polèmic. Aquesta te la saps, es diu Dame.

0: 93.8.
1: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom ens regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
2: Les millors braves d'Andorra?
3: No vagis al Barra Mars.
2: Un bon bacallà al Pil-Pil.
3: No el demanis al Barra Mars.
2: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
3: Oblida tant del Barra Mars.
2: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
4: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
2: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
5: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
6: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
5: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
7: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
8: El que vols escoltar sona Flash FM.

Va ser arrencar el Mundial i començar a sonar aquesta cançó durant tot l'estiu. I el que li queda, Shakira ho ha tornat a fer, en aquest cas al costat de Burna Boy, amb això que has escoltat i que es diu Dai Dai. Doncs va, de seguida escoltarem Chanel i Abraham Mateo, una mica de batxata, Tete. Abans, Manuel Turizo, no ploris, por un pendejo no se llora, ¿vale?

Titi me preguntó si tenía muchas novias. No sé qué va a responder a Bad Bunny. Al que sí sabemos es que vaya temazo que os va a marcar. Directamente desde el seu álbum Un verano sin ti. Tot un clàssic. Titi me preguntó, doncs va d'un clàssic. Anem a escoltar una cançó que segurament d'aquí uns anys serà un clàssic. Des del Baifo, Quevedo. Això es diu El Baifo.

és el tema de Rau Alejandro. Ens posem una mica guarretes amb aquesta que es diu Diluvio. En el cuarto que hay un diluvio. Potser hi ha infants escoltant, així que no direm exactament el que significa, però els adults ja us ho podeu imaginar. Doncs va, passem d'una cançó una mica hot a una cançó doncs, que va formar part d'una pel·li infantil, concretament de Netflix. Són les K-pop Demon Hunters. Vaya nombre. Amb això que ja escoltes, és la famosíssima Golden. Golden.

0: Guissó, jo me lo gozo. Quevedo de nou des de la Recife, de les Illes Canàries, amb aquesta que es diu El Golpito. És el nostre número 1 de la setmana del Calibre 45. A 3w.flashfm.cat podeu veure la resta de cançons i posicions respectives. No veure en marxa. 8 i 4 minuts. Què tal, com esteu, xavales? Tot bé? En breu escoltarem a Justin Bieber, sí, sí, Justin Bieber. O també Bad Bunny, abans, Dimitri Vegas, Like Mike.
1: En directe, a Flash FM, Tomàs Poal.
0: Vinga, va, anem a fotre canya al Màquina Time.
2: Amigos, this is Dimitri Vegas, and Like Mike. You can now listen to our new single.

Si tu me lo pides, jo me porto bonito. Si ens ho demana Bad Bunny al costat de Chencho Corleone, doncs també ho farem, tot i que normalment no ens portem bonito, al revés, ens portem com el cul. En aquest cas sí que ho fem, eh? I amb tot el plaer del món. Any 2022, també des de l'àlbum Un verano sin ti, amb aquest tros de reggaeton que ja queda enrere i que es diu Me falta bonito, com diu el Chencho. De seguida, Jay Bieber, al costat de Nicki Minaj i el seu Beauty and the Beat. Abans, Ryan Castro, Capo, La Villa. Ai...

0: 8.
1: Velocitat, riures, enginy i zero motors. Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra la Vella.
2: Arriba el tercer gran premi d'Andròmines. Vehicles únics construïts amb materials reciclats i posades en escenes sorprenents.
1: T'esperem el divendres 31 de juliol a les 8 del vespre per viure la gran baixada al carrer Terra Vella i a l'avinguda de la Borda Nova. Vine a animar els equips.
2: L'emoció i la diversió estan assegurades. No t'ho perdis. Més informació a visilapandorra.com.
3: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
4: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
3: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
5: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
6: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
5: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
6: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
5: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.

0: al costat d'Elvis Crespo, és un dels nostres cracs.
1: En la graciosa la vida és més sabrosa.
0: En la graciosa la vida és més sabrosa, doncs mira, perfecte. Nosaltres no ho sabem perquè no hem estat mai a la graciosa, però algun dia ens hi passarem, només per corroborar la lletra d'aquesta molt bona cançó que hem extret de l'àlbum de Quevedo, El Baifó. Seguimos. Amb un himne de Pitbull i Papayo. Papayo, de l'any 2012. Abans, Farruko, Gracie, Steve Aoki.

Va, sube la mano per arriba tota l'energia que rebem gràcies a Pitbull i un tio que es diu com una fruita però en la versió masculina. Es diu Papayo, com la papaya. Bueno, chiste malo, ens és igual. Ets a pallar any 2012. Tota la cançó de festival que has escoltat. Durant aquesta fantàstica i meravellosa tarda de dilluns fem-vos la millor de les companyies. Què tal, com va tot? Bé? Com es pot, qui us parla, com sempre un piacere. En breus escoltarem a Quevedo. Abans, toca techno, d'aquestes que endollen a qualsevol. Està fina filipina. Comença el bon rotllo de Gordo al costat de Ronier Zonelbel amb aquest combo bombo. Va, va, va, va, va, va. Com ens flipa. De festi, festi, festi total. Va,

0: que va, si ara mateix alguna muchacha bonita escoltant-nos des del cotxe, per exemple, una abraçada forta. Salutacions, muchacha. Aisa, RVFVO, Krimli, amb aquesta molt bona cançó urbana. Crac de Flash FM, no para de sonar i ens encanta aquest muchacha. En breus, Bad Bunny, un altre cop, amb el tema La Difícil, tot un himne que ens va regalar durant l'època de la Covid. Abans, producte nacional, i és que anem a escoltar Flashy Ice Cream amb això que ja tens de fons i que es diu Imagina. Imagine, all the people.
1: El món és nostre, ens deia l'avi.

0: És la cançó d'Helena Rose al costat de Manuel Turizo i aquesta que es diu La Setmana per anar xapant al Xiringo. Bueno, al Xiringo no, jo plego, però el Xiringo queda obert i ja sabeu que Flash FM 24 hores non-stop. Va, anem a extreure el nostre guanyador de les entrades dobles de PortAventura World. Hola.
1: Bona tarda, fills de la classe obrera. Mira, jo necessito les dues entrades que doneu, o dos, sis, vuit o deu, les que doneu, parlant amb els meus peques.
0: Vale.
1: Peques que ja tenen 10 anys, són bessons, i sempre deien que el seu millor dia de tota la vida era quan anaven al PortAventura. I aquest any serà la primera vegada que estiguin sols amb mi, 15 dies.
0: Okay.
1: I les necessito. Una abraçada a tothom. Adéu-siau. Ah, sóc el Marc de Cerdanyola, per cert.
0: Perfecte, Marc de Cerdanyola. Doncs per tu les entrades, jo marxo. Amics i amigues, que vagi molt bé. Us deixo amb aquesta de Bad Bunny. Es diu EO. Recordeu que a partir de les 9 segueix el poder del ritme amb tot el bon rotllo. Així que no marxeu. Tomàs Pol, qui us ha acompanyat aquesta tarda, ens escoltem demà i amb més entrades. Que vagi bé, xavales. Adéu.

El que voldries tenir. Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. 100 del dòlar dintre la ment. Fucking money, man.